0: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
1: Avui a la ciutat intentarem analitzar com afectarà a la ciutat el pas del Tour de França. Tot i els evidents efectes positius, també presenta inconvenients, especialment pels veïns i pels comerciants de les zones per on passarà.
2: També anirem amb en Xavi Casinos fins a la piscina del centre esportiu de la Ciutadella, on ens podrem banyar envoltats de restes de l'antiga muralla. El Peter ens tornarà a posar a prova amb els seus soniditos i, com sempre, a Lluís Soler ens posarà sobre la taula un dels seus dilemes que trenquen famílies. Acabarem la setmana recordant alguns dels millors moments de la setmana a la ràdio que et mereixes.
1: Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya continua el temps estable, encara que al Pirineu durant la tarda creixeran alguns núvols d'evolució sense descartar alguna precipitació dèbil i aïllada de poca rellevància. Les temperatures se mantenen avui sense canvis o pujant lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona i 31 a Barcelona. L'EMET ha activat avisos per calor a Lleida, Tarragona, Girona i a la Depressió Central de Barcelona. Per altra banda, a

0: Empordà i meitat sud de Tarragona, bufa vent fluix a moderat de la component nord-oest amb augments ocasionals d'intensitat a fort a l'extrem nord i fluix de direcció variable a la resta de la comunitat, tendint durant la tarda a predominar la component nord al Pirineu, la component oest a la resta de l'interior de la meitat occidental i la component sud al litoral. És una informació d'EMET.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final, les coses tenen conseqüències...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
5: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquella esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
6: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
7: Son las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades hoy a los datos, a las mucianas, a las geldunias, a los memos y a los tomases. Bueno, los tomases... Los Toms, los Tomis, en el Día de su Santo. Felicitamos a Carmen Gavín, que hoy cumple 95 años en San Pera de Vilamayó, a Juan Francisco Pavón, que cumple 61 en Cáceres, a Patrick Wilson, le caen 53 en Nueva Jersey, y a Tom Cruise, que hoy cumple 64 años en Los Ángeles y seguro que nos está escuchando. Bueno, felicitamos naturalmente a la selección española de fútbol, que sigue adelante en el Mundial.
8: Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jessica de Jesús.
9: Con mi cronómetro, se cumple ahora ya el 51. ¡Final! ¡Final! ¡Final del partido, señores! ¡Aquí está España! ¡Estos son nuestros poderes! ¡Los Ángeles, California!

0: fred des de Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Dia completament assolellat, amb una mica més de calor, amb màximes que rondaran els 38 graus a l'Ebre, a Lleida i a Girona, i a Barcelona i Tarragona les màximes s'enfilaran fins als 32 graus. Atenció, perquè aquesta calor anirà a més, amb l'onada de calor que es començarà a fer notar aquest cap de setmana.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: ¿Has soñado con este momento? Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
2: Más de uno Cataluña.
1: Un menor ha mort a trets aquesta nit al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han tingut lloc pocs minuts abans de 10:45 de la nit, al carrer de Portugal, quan diverses trucades al telèfon d'emergències han alertat que s'havien sentit detonacions d'arma de foc a la zona i que hi havia una persona estesa a terra amb una ferida greu. Els testimonis han explicat que s'han sentit entre 2 i 3 trets i que tot seguit diversos joves han fugit corrents del lloc en direcció a l'Avinguda Meridiana. Quan han arribat al servei d'emergència han localitzat la víctima, un noi de 15 anys, inconscient però encara respirant amb una ferida per arma de foc a la zona de l'estómac. Els equips sanitaris han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar però finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida i s'ha confirmat la seva mort. Ara els Mossos d'Esquadra han obert una investigació la qual ha assumit el grup d'homicidis de la DIC de Barcelona.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
1: Deixem enrere un dijous complicat a l'AP7 per múltiples accidents que han provocat talls, retencions i desviaments durant hores. El sinistre més greu ha estat el de la Pobla de Montornès, on un camió ha bolcat i ha escampat la càrrega d'ampolles de cervesa, però no ha estat l'únic accident del dia amb camions implicats. També es van registrar afectacions a Maçanet de la Selva, a Martorell i a Castellví de Rosanes. Un xoc entre una moto i un camió ha causat la mort de la passatgera menor d'edat d'una moto. Amb aquest context, els transportistes coincideixen amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i consideren que la gratuïtat de la P7 no ha generat l'efecte desitjat. Alerten que les limitacions als vehicles pesants no són la solució, sinó que cal una millora de la infraestructura. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
4: Bon dia, Montse. La P7 és una carretera cabdal pels transportistes, ja que per allà passen el 60% de les exportacions d'Espanya cap a la Unió Europea. Així ho ha defensat a la brúixola el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carles Folchi, que reclama implicació de les institucions a les infraestructures viàries.
5: Al moment que s'han aixecat els peatges no s'han fet infraestructures importants i que és imprescindible que això es prengui com una qüestió d'Estat i que les administracions implicades, tant la Generalitat com l'administració central de l'Estat, prenguin mesures i es prenguin seriosament aquesta situació perquè està en risc la vida no només dels particulars sinó també dels nostres professionals, dels transportistes de mercaderies.
4: Folchi assegura que estan satisfets, diu, de la interlocució tant amb l'Estat com amb la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de Trànsit, però lamenta alhora que això no és suficient, diu, perquè la bona solució mai arriba.
2: Más de uno Catalunya.
1: A Catalunya hi treballen més persones que mai i és que el mes de juny va registrar 4.800.000 afiliats a la Seguretat Social, un nou rècord històric. Ara bé, un cop celebrada aquesta xifra, la Generalitat ha d'afrontar dos reptes en clau laboral. I és que, tot i que es troben mínims històrics, la bossa dels aturats s'ha cronificat al voltant dels 300.000 i d'aquests preocupa sobretot l'edatisme que pateixen els majors de 45 anys. Albert Ferrer, responsable de Comissions Obreres.
6: Perquè veiem que aquelles persones de major edat també pateixen majors dificultats per trobar feina.
1: I mentre el Servei d'Ocupació de Catalunya segueix buscant-los feina, haurà d'encabir al mercat laboral els migrants que es regularitzin. Entre d'altres, preparen plans massius de contractació.
7: Diuen, necessitem X número de perfils, podríem estructurar una oferta formativa que ajudés a que persones aturades poguessin trobar feina en aquestes empreses.
1: Eren paraules de Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat. Canviem de qüestió. En plana política, Salvador Illa reivindica l'estabilitat del seu govern després d'aprovar els pressupostos.
8: Aquest acord a Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
1: Els socis, en canvi, adverteixen al president de la Generalitat que el pacte pressupostari no és un xec en blanc. Són Esther Capella, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels Comuns.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar.

0: decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
1: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
2: Els pressupostos contemplen 50.000 milions d'euros de despesa i 3 de cada 4 aniran a parar a serveis públics.
3: Más de uno Catalunya.
2: Informació en format més breu. Un home de 74 anys ha mort aquest dijous a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, a la comarca del Pallars Jussà. L'home està tret de l'aigua inconscient i, tot i les maniobres de reanimació, els serveis d'emergència no han pogut salvar-li la vida. El lloc on s'estava banyant, al costat d'una zona d'esbarjo, no té servei de vigilància i aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany el 15 de juny. Més coses, vostè que estés. Ha celebrat que el Parlament, recollint una esmena d'Esquerra, hagi aprovat la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa, el PAE. La decisió beneficiarà unes 4.000 persones que passaran a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat educatiu. Ara els educadors d'educació especial, els integradors socials i les tècniques especialistes en educació infantil passen de la categoria C al grup B.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: A les 7:28 repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
4: Bon dia. El Futbol Club Barcelona torna a la regla de l'1-1 del fair play financer. Això significa que podrà gastar cada euro que pugui ingressar i un tema molt important, inscriure jugadors sense els problemes de temporades anteriors. L'Espanyol anuncia el primer fitxatge de la propera temporada. A l'Escalatrava signa amb el conjunt blanc i blau fins al 2031. El mitjapunta ja estarà a les ordres de Manolo González el proper dilluns. Avui es presentarà la primera equipació del conjunt espanyolista per la temporada 26-27. El Futbol Club Barcelona anuncia dues noves sortides a la secció de bàsquet. Nicolás Laprovitola i Josep Afol finalitzen contracte i no continuaran al conjunt barcelonista.
2: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Ivan Gustems. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
8: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
9: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
10: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Penaltito marcaron los portugueses en el 95 y anularon un gol a los croatas. El árbitro tuvo que ir al VAR para comprobar un roce de balón ya pasado el minuto 100. El malo de Dallas, por tanto, el lunes va a ser CR7. Suiza ha ganado 2-0 a Argelia, se enfrentará al ganador del Colombia-Gana de la próxima madrugada antes Australia-Egipto y Argentina, lo siento profesor, contra el equipo de todos que se llama Cabo Verde.
1: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
2: Como cada viernes llega ahora el repaso lírico de la semana.
3: Recreación del poeta venezolano.
2: Abigail Lozano.
3: Abigail Lozano. Se posa en Venezuela también algún pájaro de buen agüero, como el rescatista González de Madrid y bombero. Rescatan del cáncer Reyes y los suyos con cuidados. Es importante que nos mantengamos bien informados. Malo es el incendio. Bermúdez de Castro habló del aragonés. Desconfió del independentismo, alejado del general interés. Cercana a Lorca y a sus padres es nuestra Alejandra Torray. Nuestra porque es de radioficción, o sea, de lo que no hay. Hay montañas rusas, lo hablaste con el garrista y bajón. Rubén Santos se montó en una en directo, fue un subidón. Abajo, en Sevilla, un Sorolla encontró hurtado. Lo devolvió porque es murciano, transformista y honrado.
2: Muy bien, muy bien. Un buen fin de semana, profesor.
3: Gracias, poeta.
2: 6 minutos, llegamos a las 8.
4: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
5: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No dude en consultarnos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid i València, o en cabedo.com.
6: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
7: La Ciutat, amb Míriam Franc.
6: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes... I
8: saben... Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
9: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró com a avi i com a persona?
8: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home doncs, molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo doncs, no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
7: La Ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
10: Què tal? Bon dia. Unes 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han seguit aquest dijous a la tarda la presentació dels 23 equips del Tour de França a Barcelona. Un esdeveniment que ha tingut com a escenaris la Sagrada Família, l'Avinguda Gaudí i el recinte modernista de Sant Pau. A aquesta zona s'hi han acostat tant veïns com visitants que han vingut expressament a la capital catalana per gaudir del ciclisme.
11: Jo segueixo el ciclisme des de petitet perquè el meu pare li agrada molt, el meu avi també li agradava molt i llavors és una oportunitat única de venir.
12: Soy de Brasil y hoy he venido aquí. Creo que Vingegaard va a ganar este Tour de France o Remco.
13: Yo vivo aquí, pero mi padre ha venido de Inglaterra para ver el Tour.
10: L'acte de presentació també ha comptat amb actuacions musicals com les de Sílvia Pérez Cruz, Doctor Prats o Lia Cali. Alhora hi ha hagut espai per a la cultura popular catalana amb els castellers de Vilafranca, els de Barcelona i els de la Sagrada Família. Tot plegat 2 dies abans de la data més esperada, el 4 de juliol, quan el tour començarà a la capital catalana. Canviem de qüestió. El sindicat SATC Catalunya alerta que els caps de les zones de costa afronten l'estiu amb un augment molt notable dels pacients, però sense un reforç real de les plantilles. Gabriel Figueredo, bon dia.
14: Bon dia. El sindicat anuncia que l'increment de població que hi ha al litoral durant aquesta època de l'any, sumat a les vacances,

0: del personal i les contractacions insuficients a parer seu poden impactar negativament la qualitat de l'atenció a veïns i turistes. I no només això, també carreguen unes plantilles que no tenen els reforços necessaris. En aquesta línia, dimecres, el Sindicat Metges de Catalunya ja va retreure Salut que no hagués publicat cap pla específic per a l'estiu per cobrir les vacances i l'augment de visitants.
1: El Congrés Mundial d'Arquitectura clou l'edició de Barcelona amb més de 10.000 visitants. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Bon dia.
2: Sí, bon dia. I de més de 130 països diferents, la capital catalana s'ha convertit durant aquestes 5 jornades en l'epicentre mundial de l'arquitectura amb ponències i exposicions. L'emergència climàtica, el dret a l'habitatge i, sobretot, la sostenibilitat han estat els temes claus i centrals d'aquesta trobada amb l'objectiu de marcar un compromís dins el sector per construir millor, amb més justícia i, sobretot, cercant el bé comú.
1: L'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i 7 mesos de presó un jove que es feia passar per una noia de 22 anys a les xarxes socials per captar menors i obtenir-ne material pornogràfic. Eudald Sanz, bon dia.
3: Bon dia. Els fets es remunten al 2021, quan va enganyar un adolescent de 14 anys simulant una relació sentimental i va aconseguir que li enviés fotografies i vídeos de contingut sexual. Després, va contactar amb dos amics de la víctima, també menors d'edat, per intentar obtenir imatges íntimes. Tot i que s'enfrontava gairebé 20 anys de presó, el tribunal li ha aplicat una rebaixa en detectar problemes de salut mental. Per això, haurà de seguir un tractament psicològic i, com també, indemnitzar les víctimes amb 12.000 euros.
1: A l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Palau Saavedra ha reclamat el decomís d'un gos declarat potencialment perillós per haver matat un altre animal. Segons l'alcalde Miquel Serra, no és el primer incident, i és que el 2024 el mateix gos ja en va matar un altre i poc després en va atacar un tercer que va quedar malferit. El consistori assegura que l'animal s'ha escapat en totes les ocasions de la finca on viu i denuncia que no s'han aplicat les mesures de control exigides. Els veïns també han expressat la seva preocupació per la sensació d'inseguretat que viu al municipi. I un últim apunt, sàpiguen que a Molins de Rei els Mossos d'Esquadra s'han vist obligats a activar les unitats d'ordre públic de l'Arro per un home que s'havia trinxerat a casa seva amb un ganivet. Prèviament, l'individu havia protagonitzat una baralla en un bar on havia amenaçat un altre client del local amb una arma blanca. Quan els agents s'han acostat a l'establiment, l'home ha fugit per refugiar-se a casa seva.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
5: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
6: Alsina, la hora...
7: Son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: imprescindible que això es prengui com una qüestió d'Estat i que les administracions implicades, tant la Generalitat com l'administració central de l'Estat, prenguin mesures i es prenguin seriosament aquesta situació, perquè està en risc la vida no només dels particulars, sinó també dels nostres professionals, dels transportistes de mercaderies.
1: Folchi assegura que estan satisfets amb la interlocució tant amb l'Estat com amb la Generalitat i el Servei Català de Trànsit, però lamenta que això no és suficient perquè la bona solució, diu, mai arriba.
2: Quadis Autolica, concessionario Mercedes-Benz y Labito Furgón patrocinan los deportes.
1: Les 7 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
3: Bon dia. El Futbol Club Barcelona torna a la regla de l'1-1 del fair play financer. Això significa que podrà gastar cada euro que pugui ingressar i un tema molt important, inscriure jugadors sense els problemes de temporades anteriors. L'Espanyol anuncia el primer fitxatge de la propera temporada. A l'Escalatrava signa amb el conjunt blanc i blau fins al 2031. El mitjapunta ja estarà a les ordres de Manolo González el proper dilluns. Avui es presentarà la primera equipació del conjunt espanyolista per la temporada 26-27. El Futbol Club Barcelona anuncia dues noves sortides a la secció de bàsquet. Nicolás Laprovitola i Yusuf Afol finalitzen contracte i no continuaran al conjunt barcelonista.
4: Pues me he comprado un Habito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
5: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
4: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
5: Pues sí que había más.
4: Con Mercedes-Benz, tu Habito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
6: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
1: En plana cultural continua el Festival Vida Vilanova i la Geltrú, avui amb concert d'Alia Kali, Sidoní, la Ludwig Bank i Guitarrica de la Fuente.

0: També hi actuaran altres artistes com l'Alom, Rosarona, Depressión Sonora i Greta. El Festival Vida, que s'allargarà fins la matinada de dissabte a diumenge, manté un format que prioritza la proximitat entre artistes i públic, la cura pels espais i una programació que aposta tant per grans noms internacionals com per talents emergents. Doncs així ens acomiadem, Ivan Gustems, del control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Grimaldi Lines.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya continua el temps estable, encara que al Pirineu durant la tarda creixeran alguns núvols d'evolució sense descartar alguna precipitació dèbil i aïllada de poca rellevància. Les temperatures se mantenen avui sense canvis o pujant lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona i 31 a Barcelona. La EMET ha activat avisos per calor a Lleida, Tarragona, Girona i a la Depressió Central de Barcelona. Per altra banda, a l'Empordà i meitat sud de Tarragona, bufa vent fluix a moderat de la component nord-oest amb augments ocasionals d'intensitat a fort a l'extrem nord i fluix de direcció variable a la resta de la comunitat, tendint durant la tarda a predominar la component nord al Pirineu, la component oest a la resta de l'interior de la meitat occidental i la component sud al litoral. És una informació d'EMET.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. Que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La ciutat, amb Míriam Frank.
5: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
6: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
7: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
8: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
5: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
1: L'actualitat de Catalunya
9: sempre va amb tu.
1: Entra a ondacero.es.
9: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. ondacero.es/Catalunya.

0: És una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
1: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda Cero.es/Catalunya.

0: Ha enviat una alerta als mòbils demanant confinament i tancar portes i finestres i els bombers, mentrestant, atacant el foc per intentar estabilitzar-lo el més aviat possible. Més coses, la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso en un possible enfrontament entre bandes juvenils ha desencadenat una forta crisi política a Barcelona. Mentre la Divisió d'Investigació Criminal manté el cas sota secret d'actuacions, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que els Mossos faran una compareixença pública aquest matí per donar detalls de la investigació. Paral·lelament, els grups municipals han carregat contra el PSC i és que Junts afirma que Collboni ha perdut el control de la ciutat, el PP demana la dimissió del tinent de seguretat Albert Batlle i de la consellera d'Interior Núria Parlon, Esquerra reclama més determinació i recursos i Vox assegura que Barcelona està fora, diu, de control. I molta atenció a aquest cap de setmana, i és que el Meteocat té més avisos de perill per una nova onada de calor que s'estendrà entre diumenge i, com a mínim, fins dimecres vinent, amb els dies més intensos dilluns i dimarts. L'arribada d'una massa d'aire molt càlid del nord d'Àfrica farà pujar les temperatures per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida i dels 35 a la depressió central i el Prepirineu. Les nits tropicals, és a dir, amb mínimes per sobre dels 20 graus, seran generalitzades i en els punts del litoral i el prelitoral es registraran nits tòrrides superiors als 25 graus.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
2: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
4: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
5: Mueve. Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé. Pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 5 de julio, mójate por la esclerosis múltiple. Infórmate en mojateporlaem.org.
6: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
7: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
8: Hay obras que trascienden el tiempo y siguen dialogando con el presente. La Cultureta visita el Museo de Pontevedra para descubrir la historia y el significado de A derradeira leición do mestre, la obra cumbre de Castelao, que regresa a Galicia para exhibirse por primera vez en este museo. Un recorrido por el arte, la memoria y la cultura. El 3 de julio, La Cultureta con Rubén Amón, con el patrocinio de la Diputación de Pontevedra. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
9: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
0: Avui parlem amb un vell conegut, Proyema.
11: Entitat que treballa per prevenir l'exclusió social dels joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d'edat sense cobertura d'habitatge, amb dificultats d'accés a la formació, incertesa administrativa i manca d'ingressos regulars.
0: A veure, abans que res, David, recorda'ns com preveniu l'exclusió social amb aquests joves.
12: Bueno, nosaltres juguem amb la llengua materna dels joves com a eix transversal.
0: Doncs aquest aprenentatge li vull preguntar a ells, a l'Amadú, al Cant, al Califa, què us sembla poder aprendre català? Com us ha anat a vosaltres? A veure, qui s'anima?
11: Ara ningú
0: ara ve la vergonya, ara ve la vergonya.
1: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
14: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final, les coses tenen conseqüències.
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
15: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.

0: Estat Suïssa, que s'ha imposat a Algèria per 2-0 a Vancouver. Els gols els han fet Embolo al minut 10 i Ndoye just a la represa. Així les coses, ja tenim definits 6 emparellaments dels vuitens de final. Són aquests: Canadà-Marroc, Paraguai-França, Brasil-Noruega, Mèxic-Anglaterra, Estats Units-Bèlgica i Espanya-Portugal. Més partits dels 700 de final del Mundial. A les 8 del vespre, Austràlia s'enfrontarà a Egipte a Arlington. A les 12 de la nit, la vigent campiona argentina jugarà contra Cap Verd a Miami i a 3:45, Colòmbia. Colòmbia i Ghana es veuran les cares a Kansas City. I festiu i emotiu tret de sortida a Barcelona de la sortida del Tour de França, amb la presentació oficial dels 23 equips participants davant 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Demà es farà la sortida del Tour amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres pels carrers de Barcelona.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
2: Avui a la ciutat intentarem analitzar com afectarà a la ciutat el pas del Tour de França. Tot i els evidents efectes positius, també presenta inconvenients, especialment pels veïns i pels comerciants de les zones per on passarà.
3: També anirem amb en Xavi Casinos fins a la piscina del centre esportiu de la Ciutadella, on ens podrem banyar envoltats de restes de l'antiga muralla. El Peter ens tornarà a posar a prova amb els seus soniditos i, com sempre, a Lluís Soler ens posarà sobre la taula un dels seus dilemes que trenquen famílies. Acabarem la setmana recordant alguns dels millors moments de la setmana a la ràdio que et mereixes.
2: Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
5: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: Tengo que decir algo bueno de Spielberg. El personaje de Indiana Jones, qué elegancia, qué temple of Doom.
1: Nos vamos mejor. Sí. Nos vamos. Bueno, esta noche a la 1:30 la Cultureta desde Pontevedra y hablando, sí, de cosas, hablando de cosas.
2: Del 4 de julio también. Sí. Y de Castelao.
1: Adiós, adiós. En 5 minutos contamos las noticias de las 12 del mediodía.
3: Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir, uy, qué ganas de domingo. En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
4: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
5: Te partes, ¿eh? Con
4: gente baja, me parto con vosotros.
3: Julia en la Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Barcelona, la teva radio.
7: Restaurante Asador de Lugo, el sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos, presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día también con menús diarios. Asador de Lugo, calle Comtes de Bell-Lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-01.
8: Un saludo para los que pensaban que Elche no tenía playa. Bienvenidos a 9 interminables kilómetros de arena fina y aguas cristalinas, donde la verdad estaría feo bañarse y que no se entere hasta el vecino del quinto. Elche, oasis mediterráneo. Ni tan mal. Visite elche.com.
9: Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
10: Avui a la ciutat intentarem analitzar com afectarà la ciutat el pas del Tour de França. Tot i els evidents efectes positius, també presenta inconvenients, especialment pels veïns i pels comerciants de les zones per on passarà.
11: També anirem amb en Xavi Casinos fins a la piscina del centre esportiu de la Ciutadella, on ens podrem banyar envoltats de restes de l'antiga muralla. El Peter ens tornarà a posar a prova amb els seus soniditos i, com sempre, a Lluís Soler ens posarà sobre la taula un dels seus dilemes que trenquen famílies. Acabarem la setmana recordant alguns dels millors moments de la setmana a la ràdio que et mereixes.
10: Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a la ciutat.
12: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
13: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, a Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
15: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
16: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final, les coses tenen conseqüències...
15: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
17: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que, per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques en proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs,
16: sí,
17: que, no, que dèiem, que són eines que et dona, no?

0: descansar.
1: Acabem d'escoltar Si yo fuera rico, una de les cançons més conegudes del musical El violinista en el tejado. La versió que ha sonat és la interpretació del baríton espanyol Luis Cansino, que dona veu al personatge de Tevye, un lleter jueu que somia amb ser milionari. Però què que si en Tevye conegués la notícia d'avui, s'ho pensaria dos cops. I és que l'Agència Tributària Espanyola ha fet el balanç de la seva lluita contra el frau fiscal i ha anunciat que, durant el 2025, va recaptar 547 milions d'euros de contribuents amb grans patrimonis que no havien declarat correctament. Això suposa un 4,4% més que l'any anterior. Entre els casos més habituals hi ha el de les persones que asseguraven viure a l'estranger per pagar menys impostos, però que en realitat continuaven residint a Espanya. Sembla que ara mateix l'única cosa que no defrauda és el Tour de França, oi?
2: Pregunta-li als veïns.
3: Sí.
2: No et diuen el mateix.
4: Ai, que m'he equivocat, eh? Ah, sí. Declarar el...
2: Ai, que havia de declarar.
4: Ai, que havia de declarar.
1: He posat 500 i eren 100.000. Ai,
2: aquests és que sobres ho haig de...
4: 547 milions.
2: Molta pasta, és molta
4: Mare
2: pasta.
4: Meva.
2: I nosaltres, bueno, anar pagant, eh? Però els que tenen més...
4: Ai, el tiquet del pàrquing del dinar aquell que se m'ha...
2: De...
4: No.
2: Clar. No, s'ha de declarar tot i ser, bueno, ser justos amb la resta de ciutadans. Vinga, repte, l'últim de la setmana.
4: Cançó
2: et queda
4: calorosa.
2: Menys, et queda menys.
4: Sí,
2: t'està
4: ja queda
2: costant
4: menys.
2: Ja o què?
4: No, vaig. Ja hi ha moltíssimes cançons sobre, amb calor que facin...
2: Sí, l'any que ve et posaré algun altre repte una mica
4: vinga,
2: més
4: va,
2: complicat,
4: sí,
2: perquè si
4: reptes.
2: No té emoció.
4: I tant, i
2: vinga,
4: tant.
2: Quina ens portes avui?
4: Vinga, va, que soni. We can dance.

0: Sorprèn que portes aquesta cantant, tu. No et feia jo molt la...
1: In the Heat of the Night. Avui toca una mica de Paulina Rubio, que el 2011 va publicar aquest tema anomenat Heat of the Night, és a dir, la calor de la nit. Una altra cançó que utilitza la calor de manera figurada per parlar de l'atracció d'una persona cap a una altra mentre ballen en un local en plena nit. Rubio deixa de banda les frases subtils o figurades per anar directe al gra, senzillet. Amb frases com podem ballar fins que els nostres llavis xoquin, dona'm llums, amor i foc aquesta nit, construeix-me i fes-me pujar com la marea, o posa'm a sobre, estic a sota pel passeig. N'hi ha de millors, però he decidit parar perquè dic...
0: Poesia, ja està. En estat
1: és
0: pur,
1: poesia,
0: eh?
1: És poesia.
0: Sí. Mare de Déu. La... Bueno.
1: La Paulina, sí. Es va estrènyer el cervell per...
0: Ens portaràs la Letícia Sabater algun dia?
1: Alguna cançó algun dia sorprendrem, jo crec que sí. Jo crec que sí, Déu.
0: Que
1: sí, home, Letícia Sabater és molt de calor.
2: Soc molt fan,
0: Per això. Ets fan de la Letícia Sabater?
2: Sí, sí, una salchipapa.
0: Ja m'ho has dit tu.
1: Salchipapa, eh?
0: Era la dada que em faltava, Peter. Que t'agradés la Letícia Sabater.
1: Home...
0: Vinga, va, què preguntes avui a l'audiència?
1: Doncs mira, ja saps que els divendres... no hi ha marge, perquè com cada divendres traslladem als oients el dilema que ens plantejarà Lluís Soler d'aquí a poc més d'una hora, i el dilema d'avui és el següent. Aquest és dels que costa posicionar-se, eh? Té a veure amb viatjar. Voyage, voyage.
0: Quin
1: tamarro al Guayas Guayas,
0: eh?
1: Aviam, el dilema és el següent. A l'hora de viatjar, què preferiu? Viatjar sols o com a molt, molt, molt, molt amb una persona, allò, fer-ho en petit comitè, o fer-ho amb més gent, aquells viatges grupals on s'ajunta 6, 7 persones o més, ja sigui família o amics. Un dilema complicat el d'avui perquè cada opció té pros i contres, hi ha gent a la que li encanta viatjar sola, tot i que de vegades pot ser avorrit, no tens ningú amb qui compartir aquell viatge o anècdotes que hi pugui haver, i de l'altra banda els viatges grupals estan molt bé i poden ser molt divertits, però potser a nivell logístic o de posar-se d'acord en què visitar o a l'hora de reservar lloc on menjar, doncs pot ser un problema. Per això ho posarem sobre la taula, el dilema d'avui. Preferiu viatjar sols o amb una persona, o sou dels que us encanten els viatges en grup? Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908.
0: Jo no sé si al Lluís se li acaben les idees, però cada cop ho posa més complicat,
1: sí,
0: perquè aquest
1: sí.
0: té tants grisos que,
1: sí.
0: que jo no sé què respondré. Vinga, a més, avui queda un regalet.
1: Ens queda un regalet, sí, sí, és que ens queda una entrada doble per anar a veure La Traviata de Verdi al Palau de la Música aquest diumenge a 5:45 de la tarda. Ja sabeu que juntament amb Rigoletto i Il Trovatore, La Traviata forma part de l'anomenada trilogia popular, que
0: popular.
1: No popular, com vaig dir ahir, de Verdi, i és una de les òperes més representades al llarg de la història. Una producció de la Fundació Òpera Catalunya interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès i Salado. No us perdeu aquesta oportunitat única per poder aconseguir una de les l'entrada doble,
0: sí,
1: que ens queda, doncs ja sabeu, heu d'enviar la vostra resposta a la pregunta del dia amb notes d'àudio al 676-760908. Recordem, si preferiu viatjar sols o com a molt en parella, o fer-ho en grup. Ens dieu que voleu anar a veure La Traviata i l'entrada pot ser vostra.
0: Per veure La Traviata no podeu anar sols, perquè és una entrada doble, així que com a mínim haureu d'anar amb una persona... No sé per què sols, a més, a veure La Traviata.
1: Bueno, mira, escolta, pot ser una bona...
0: És un planazo, però aprofiteu aquestes dues entrades que us regalem.
1: Entrada doble.
0: Montse Valls, tu que no estaràs al dilema...
3: Ai, que difícil,
0: és
3: que
0: és molt complicat.
3: És difícil, però sí que és veritat que jo sempre he dit molt la frase de no és on vas, és amb qui vas. Mm-hmm. I amb els viatges sempre m'ha passat també. No he viatjat mai sola, mai m'ha cridat l'atenció. Soc una mica poruga en aquest sentit.
0: I ets molt social, tu.
3: I sóc molt social. A mi m'agrada fer viatges en grup, la veritat. Així que jo crec que em quedo en grup. Sí.
0: Sí, que... sí, perquè la Montse viatja, no es queda a Sants tot l'any, no?
1: Jo la veia molt viatjadora de grup, la Montse. Sí, la Montse li agrada el caliu, li agrada quanta més gent.
0: I és la que organitza i organitza els plans xulos, segur.
1: Sí,
3: segur. M'agrada estar també en l'organització, sí. Fins i tot amb un grup d'amics determinats, quan marxem por ahí, sempre dormim tots junts, fins i tot. En una habitació muntem tots els llits allà i dormim tots.
0: Bueno, millor no explicar-se tant, sé.
3: Ha sonat fatal ara mateix, però ho sento molt. Però...
0: Home, Montse...
3: Però no, dormim, de veritat, només és dormir.
1: És que la Montse és un...
3: És com una casa de colònies,
1: és
3: de cop i volta.
1: Ho anava a dir, és un esplai amb potes.
3: Clar, és una casa de colònies.
0: Vull aprofundir en això, vull dir... Tu te'n vas a Amsterdam Reserves un hotel i només reserveu entre 15 una habitació?
3: No, no, perquè no anem a hotels. Normalment anem a alguna casa rural, anem a alguna cosa així.
0: Si vas a Amsterdam, trobar una casa rural...
3: No, clar, aquí ja sí que faríem per separat.
1: Un youth hostel. Jo recordo un viatge a Amsterdam amb amics que ens vam posar tots en una habitació d'un youth hostel, tots amb les lliteres allà i tal.
2: Per veure la Traviata, no?
3: Fa dues setmanes vam estar fora amb aquest grup d'amics, vam estar a un hotel, cadascú o cada parella tenia la seva habitació, però estàvem tots al mateix passadís. Llavors, clar, ens hauríeu d'haver vist també.
1: Allò devia ser una festa, no?
3: I anar picant habitació per habitació.
0: Però a les vostres?
3: Sí, sí, a les nostres. Però és que quasi
0: tot... Que tens una edat ja,
3: però és que quasi tot el passadís era habitacions per nosaltres, per la gent que estava convidada a aquella
1: volta. Com els equips de futbol que reserven una planta per ells.
3: Sí, doncs així estàvem nosaltres també, llavors.
0: Jo vull anar a un d'aquests viatges.
1: Jo vull viatjar amb la Montse.
0: Deixo tota la meva família a la vostra habitació i me'n vaig amb una tranquil·la. Vinga, i vosaltres què? Us agrada viatjar sols, en parella, en grup? Ens ho expliqueu amb notes de veu al 676-760908. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
3: Som-hi.

0: Comencem explicant que els Mossos d'Esquadra segueixen investigant la mort a trets d'un adolescent de 15 anys aquesta passada nit al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
1: Segons els Mossos, un grup de joves s'ha apropat al menor i li ha disparat dos trets abans de fugir i quan han arribat els serveis d'emergència han localitzat la víctima inconscient però encara respirant. Els equips sanitaris han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar però finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida i s'ha confirmat la seva mort. Testimonis havien alertat al 112 d'una baralla prèvia a la zona i alguns asseguren que els agressors també portaven un matxet. Els Mossos han obert ara una investigació que està sota secret d'actuacions mentre continua la recerca dels autors. A tot això, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, els primers indicis apunten que tot seria una baralla entre bandes juvenils.
0: I aquesta hora estem pendents de l'incendi declarat a la Bisbal d'Empordà, que ha comportat el confinament de la zona de Sant Pol.
1: Els bombers també han demanat el confinament de l'entorn de la casa de colònies Pou del Glaç per un incendi de vegetació que avança en pes per la tramuntana. A la casa hi ha 150 infants, tots en bon estat. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar que es tanquin portes i finestres. El foc s'ha declarat a les 9:20 del matí, a tocar de la GI-660, que està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal. L'incendi evoluciona condicionat per l'episodi de tramuntana que afecta la zona i els bombers estan treballant simultàniament en l'atac contundent a l'incendi principal i en el control també dels focus secundaris generats pel vent. L'objectiu és evitar noves propagacions i consolidar també el perímetre afectat.
0: Acabem explicant que l'Hospital Vall d'Hebron ha presentat al·legacions a l'expedient que li ha obert el Departament de Salut per l'atenció al nadó de poques setmanes presumptament maltractat pels seus pares.
1: El conflicte rau en què, segons Salut, el protocol de violència infantil al Vall d'Hebron no s'hauria activat fins al 18 de març, tot i que el nadó va ingressar-hi el dia 16. L'hospital, però, sosté que va activar el protocol des del primer moment i que la prioritat va ser estabilitzar les lesions de risc vital, garantir la protecció del menor i completar en menys de 48 hores totes les proves necessàries per orientar el diagnòstic i les decisions dels organismes de protecció. El nadó havia passat abans per Sant Pau, Sant Joan de Déu i el Cap Roger de Flor, centres que no van activar el protocol. I a tot això recordem que el pare del nadó és a la presó des del març i la mare va quedar en llibertat amb mesures cautelars al maig.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies i que passis un molt bon cap de setmana.
1: Gràcies, igualment.
0: Des d'aquell a la Vall de Barcelona del 1986, en què la capital catalana va començar a tenir projecció internacional, han passat 40 anys, però la ciutat no ha deixat de ser el centre d'atenció per acollir esdeveniments rellevants. Ara s'enfronta a una cita esportiva importantíssima, com és la sortida del Tour de França, amb la que situarà el centre del ciclisme mundial durant 4 dies. Aquesta és la part esportiva, però els beneficis van molt més enllà.
2: Projecció internacional, dinamització de l'activitat econòmica i consolidació de l'organització de grans esdeveniments. No oblidem la recent visita del Papa Lleó XIV per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Aquests dies Barcelona reunirà unes 850.000 persones entre residents i visitants que gaudiran d'aquest esdeveniment esportiu i això, evidentment, comportarà un benefici econòmic per la ciutat. Amb tot, no hem d'oblidar que també suposarà molts inconvenients en la mobilitat, especialment per als veïns de les zones per on passen els ciclistes.
0: Doncs ens volem fixar avui en aquests veïns, concretament en els dels voltants de la Sagrada Família, que poques setmanes després de la visita papal tornen a veure limitats els seus moviments, sense oblidar el perjudici també per algun dels comerciants de la zona. De tot plegat en volem parlar amb Gabriel Mercadal, president de l'Associació de Veïns de Sagrada Família. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Gabriel, ahir a la tarda es van presentar els equips oficials del Tour i en aquest acte van arribar també les primeres afectacions que crec que ja es notaven des de primera hora del matí, no?
3: I des del dia anterior també.
0: Déu-n'hi-do.
3: No únicament al matí. Bé, sí, són afectacions del dia 2. En el fons, el tema del Tour, el dia 2 preocupa Sagrada Família, però el dia 4 hauria de preocupar tota la ciutat. La contrarrellotge no afecta únicament el barri, sinó que afecta la ciutat sencera. Vull dir, perquè jo puc transmetre l'opinió del barri, però l'opinió de la ciutat o l'opinió del districte hauria de buscar o la coordinadora o la FAF, que tindria més criteri que jo, potser. Puc parlar pel barri.
2: Gabriel, l'acte de presentació sí? d'ahir va ser un acte molt gran, molt espectacular. Podríem dir que vam tenir un petit tastet d'aquestes molèsties que podrà provocar en els veïns aquesta sortida del Tour, no?
3: Bueno, la vam tenir també amb el Papa, vull dir, les molèsties hi són. El que passa és que, a diferència del Papa, Sí, des de la Associació de Veïns et dic que el Papa era lògic que vingués d'aquí, perquè si d'inaugurar la creu de la Basílica està aquí. I independentment de les opinions que puguin haver, que n'hi ha de tota mena, des dels que estan il·lusionats i contents fins als que estan empipats, però el Papa havia de venir aquí. El tour no és tan clar, que això també t'ho dic. No dic que no hi hagi veïns afeccionats al turisme, per exemple, que els agradi molt que vinguin, i potser a nivell de ciutat, evidentment, hi ha beneficis, però el tour no hagués pogut estar a aquest barri, pogués la presentació dels equips o qualsevol altre. I la ciutat hi hagués guanyat igual. El que passa és que, esclar, com que tenim aquí la icona meravellosa, doncs, lògicament, atrau qualsevol aconteixement.
0: Clar, ens deies al principi, bueno, avui estem parlant del barri, però tota la ciutat es veurà afectada i tens tota la raó, però ens volem fixar en vosaltres una mica pel que dèiem a l'entrada, no? Que fa poques setmanes vau tenir les afectacions per la visita del Papa, i no sé si teniu la sensació de que tot passa pel vostre barri.
3: Sí, sí, aquesta és la idea. En aquest moment està passant tot pel nostre barri. I el problema és que el barri, evidentment, a més que el barri no és únicament al voltant del temple, El voltant del temple és el que es veu afectat per aquests aconteixements, però el barri nostre arriba fins al Clot. I la banda que va de Padilla fins al Clot és un barri que no té res a veure amb el que hi ha al voltant del temple, i que els beneficis que hauria de veure, tenint en compte que hi ha una part del barri que està afectada per aquests aconteixements, no els veu. Ho dic perquè de vegades hauria de repartir tots aquests beneficis que dieu que és a nivell de ciutat, evidentment, però a nivell de barri el que interessaria és que aquests beneficis repartissin la resta del barri. No únicament els del tour, sinó també els del temple. Això claríssimament. Sí?
2: Clar, tenim l'administració que sí, ja ha tret pit dient que tot això són beneficis per la ciutat, però uns beneficis que vosaltres com a veïns de la zona potser no noteu, no?
3: Aquí, el problema és que arribin. El problema és que arribin. Això passa exactament igual que amb els beneficis que obté el temple. Vull dir, el problema és que el barri, com a barri, necessita una parròquia. I el temple en si és una meravella arquitectònica, però com a parròquia és més complicat. Vull dir que aleshores hi ha una bona part del barri que sí que rep, i és veritat que la Sagrada Família en aquest moment està fent molta obra social i beneficia en aquest sentit algunes entitats, però hauria de ser més veí. Si interrelacionés més amb nosaltres, potser sabríem quins són els problemes del barri, com l'Ajuntament. Una altra cosa, també, a veure, s'ha de diferenciar molt clarament quan hi ha aquests aconteixements, hi ha una pressió no únicament del tour, sinó... Això és un turisme d'esdeveniments, és una mena de turisme, una variant del turisme. Pel que fa al turisme, evidentment hi ha una massificació turística al barri brutal, aleshores... Jo diria que a nivell de barri, de districte, s'intenten posar mesures. Però hi ha un concepte que ve des de ciutat. Hi ha el concepte de que Barcelona ha de ser una ciutat oberta. Em sembla que és el que heu començat a dir, no? No sé des de quin any, que es va obrir el món, etcètera, etcètera. Jo personalment et dic que des de Ciutat de Veïns no m'agrada tant la ciutat oberta com una ciutat d'acollida. I trobo que no estem acollint. És a dir, estem obrint perquè vinguin a fer uns aconteixements i després de vegades els diners es perden. I aquests haurien de revertir justament en convertir-lo en una ciutat d'acollida, com ho va ser en el seu moment. Perquè l'acollida implica no únicament guanyar diners, sinó distribuir-los de manera que, per exemple, resolguin problemes d'habitatge, problemes d'esports, de molt simple.
0: Gabriel, no sé si tot plegat ho heu comentat amb l'Ajuntament, si els hi heu traslladat els vostres neguits.
3: Sí, però jo dic que a nivell de districte i de barri jo no estic descontent de com funciona. Vull dir, tenim un espai de gran afluència, un espai per una zona tensionada, i intenten prendre mesures. Però clar, hi ha mesures que es poden aplicar a nivell de barri, que és fàcil aplicar-les a nivell de barri. El tema d'autocars, d'autobús, es resol parcialment. Però hi ha d'altres, per exemple, el tema de terrasses, que no. El tema de terrasses és tota la ciutat sencera. I aquí hauria d'intervenir l'Ajuntament com a casa gran, no únicament al barri. I de vegades l'Ajuntament falla, per mi. A nivell de barri sí, però a nivell de ciutat se li escapa. I a nivell de país potser també. Ja podem anar, diguem-ne, arreglant coses a nivell local, quan realment després, en moments determinats, doncs l'Ajuntament ens posa aquí el tour, que ja trobo que no era necessari posar-lo aquí, o quan la Generalitat amplia l'aeroport, si és que arriba a ampliar-lo, que també ens portarà molts més turistes. Evidentment, tot això suposa més turistes. Però el turisme ja ha arribat a un punt que no pot més. Vull dir que el que s'hauria de fer potser és obrir altres sectors. Perquè a més la gent que treballa a turisme, molta treballa en precari. I se'ls hauria de trobar una sortida abans de començar a tocar el tema del turisme. Vaja, penso jo.
2: Un punt important en tot això, Gabriel, són els comerciants de la zona, que els quals tenen un sentit una mica negatiu, no? Perquè, clar, potser la gent pensa que amb tanta gent que estarà per la ciutat aquests 4 dies, les vendes s'incrementaran, però no sé si és així als barris afectats.
3: Bueno, jo...

0: A veure, jo no, en el cas del Papa diria que sí. O sigui, jo quan els comerciants es mouen el dia del Papa i diuen que aquest dia no fan caixa, i després, però quan el Papa deixi de venir, com a mínim durant un temps creixerà exponencialment la quantitat de gent que vingui, mm-hmm. Per tant, el que hauran perdit del Papa, després ho guanyaran. Amb el tema del tour no ho tinc tan clar. Evidentment, els comerciants sempre diuen que un dia de tancament, per exemple, de terrasses, que és el que preocupa més, en el fons, és un dia que hi perden diners. Però de vegades aquest dia que hi perden, després el recuperen. Les molèsties hi són, jo diria que en un altre aspecte, no es pot seguir la rutina normal. Jo tinc companys de l'associació que, per exemple, havien d'anar a fer-se proves al Puigverd i no el dia 2, i no podien, al final es va resoldre. Però has d'anar resolent els casos cas a cas. O comerciants, per exemple, que els seus treballadors no saben com arribar al dia del Papa. O sigui, aquest dia del tour era diferent. De fet, va ser un tros que va quedar afectat. No va ser tant. Sobretot és Avinguda Gaudí. Suposo que heu parlat amb Avinguda Gaudí en Gaudí Shopping, perquè Gaudí Shopping són els que estan més encesos, diguem-ho així, no? I us poden donar més informació que nosaltres. Jo puc parlar en nom de veïns, serà comerciants o tant.
1: Això t'ho va dir, tu pots parlar en nom dels veïns. Què et diuen els veïns quan et troben pel carrer? Quines són les seves principals preocupacions?
0: Home,
1: ja no
0: depèn,
1: tant només
0: depèn,
1: pel
0: depèn.
1: Tour de França, sinó en general de com està derivant el barri, pel tema de turisme.
0: El tema del barri és un tema delicat. El lema de l'associació havia estat volem un barri per viure-hi, en aquest moment. I és, bàsicament, a mesura que plegaven indústries, que en van plegar moltes, van deslocalitzar, els van canviant per equipaments. I tenim molts equipaments gràcies a que se'n van a les indústries i l'Ajuntament va intervenir. De tota mena, l'Ateneu, l'Escola Tàbor, els centres d'assistència social, te'n podria dir moltes. Però ara jo també del lema. Jo dic ara que vull viure en un barri, perquè no és un barri. És un barri, sobretot aquesta part al voltant del temple. Bàsicament perquè hi hagi un barri necessitem residents permanents i llogaters a llarg termini. Si no hi ha residents permanents, el que té llarg termini, no hi ha barri. Perquè el tema de comerç de proximitat sí que es pot discutir, que és molt difícil d'arreglar. Però comerç de proximitat implica, per una banda, hi ha un canvi d'hàbits de compra, del qual són culpables tots. No anem a comprar el forn ni la peixateria, sinó que anem a comprar el súper o el centre comercial o ho comprem per online. Per altra banda, hi ha un problema de canvi generacional. Els fills volen fer l'ofici dels pares perquè és massa feixuc. I per altra banda, doncs els locals pugen de preu. Per tant, el comerç és molt difícil d'arreglar. Però, en canvi, l'habitatge es podria arreglar. En lloc de quedar envaïts, diguem-ne, per gent que, de fet, no és del barri. Vull dir, no volen viure al barri. Venen aquí una temporada, s'ho passen, no únicament els turistes, sinó també els expats que no s'acaben d'incorporar i que, a més a més, determinen canvis en el comerç i tal. Això fa que el barri es perdi. I això s'hauria de recuperar. Que no vol dir que vulguem el barri de sempre, Això és impossible. Però sí que vol dir que tots aquests pisos en què hi està visquent gent que no viu al barri podrien ser per gent que sí que voldria viure en el barri. Els exemples. Gent que està ocupant-se de cures de gent gran, per exemple, i que es veuen obligats a viure en infrahabitatges de locals sense cèdula de residència perquè no li vol llogar pisos, perquè prefereix llogar-los als turistes o qui sigui, que els dona molt més rendibilitat. I aquests sí que voldrien viure al barri i no viure malament en el barri. Vull dir que el tema de renovar el barri s'hauria de renovar. Això va passar a la postguerra. La postguerra, quan va venir l'altra onada immigratòria, vam construir barri sencer, sigui qui sigui que manés, és igual, per acollir tota aquesta gent. I ara, en aquest moment, tota aquesta gent que no venen a prendre els diners, que estan justament treballant aquí, i amb una sèrie de feines que nosaltres no volem treballar, es troben que no tenen casa. I, en canvi, sí que tenen casa els que venen a passar 4 dies i que, de fet, doncs, el davant és el brunch o el cafè d'especialitat.
1: Doncs veurem com acaba aquest... Sí, s'explica perfectament. Gabriel Mercadal, president de l'Associació de Veïns de Sagrada Família, moltíssimes gràcies i que passin el millor possible aquests dies d'atur.
0: A la vostra disposició.
1: Una abraçada.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Un viernes más queremos resolver todas las dudas que tenemos sobre herencias y con nadie mejor que con María Elba Rojas, abogada especialista en herencias del bufete Rojas. María.

0: Víctor Lozano, bon dia.
1: Bon dia, què tal? Feliç dia, Espanya classificada, la gent és feliç.
0: Va, que tens molts talls de veu.
1: Bueno, però no els posem tots, jo ho faig
0: per omplir,
1: perquè veus que treballo.
0: Que bé que va jugar, la selecció.
1: Va jugar bé, millor partit del Mundial. Sí. A veure, Àustria tindria problemes per mantenir la categoria a la primera federació.
0: Però el porter ho va fer molt bé.
1: El porter era bo. Hi ha molts bons porters en aquest Mundial. L'opció de la Chesney, això de Chesney no m'acaba de quedar clar, jo, perquè Joan García no se'n constipi, jo portaria un, però bueno, no barregem temes. Espanya es va classificar per vuitens de final de forma, jo diria que brillant. Va guanyar clarament, de forma indiscutible, a Àustria, 3-0 a Inglewood, a Los Angeles. Hi havia la llotja, te va agradar,
0: sí, el Bardem, la P, la Rosalia...
1: Es van fer una foto, les tres juntes, tres de les dones, sí. Potser, no vull exagerar, però més icòniques de la història d'aquest país a nivell...
0: Era l'Alexia, no?
1: Alexia Putellas, Rosalia i Penélope Cruz. Juntes es van fer la foto. Bueno, una foto molt maca, la veritat.
0: Però no la vaig veure,
1: més maco,
0: foto.
1: Sí,
0: les vaig veure per separat, però no?
1: Jo te la passaré, tranquil, no pateixis.
0: Gràcies.
1: El que és cert és que l'equip ara mateix no té sostre. Tots estem a l'espera del que pugui passar en els propers partits, però ahir va fer una bona credencial a nivell de dir estem aquí. Clar. I hi ha opcions. Espanya és l'actual campiona d'Europa i, per tant, el seu objectiu és aconseguir la segona estrella. Oyarzábal, estrella de l'equip, dos gols, va fer el davanter de la Reial Societat, el que inaugurava el marcador al minut 36 i el que el tancava al 89, Pedro Porro va fer l'altre gol d'Espanya en el minut 66, una Espanya que va signar la millor actuació en el torneig, jo crec que de la Fuente. Bé, ho diu ell mateix, té molts motius per estar content.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria, ¿sí? Por la victoria, que es importantísima, por la imagen del equipo, sensacional, y por las situaciones también individuales, obviamente, que los jugadores celebren hitos de esta envergadura. Y estamos felices todos, todo el grupo. Es el proceso que había que hay que seguir y que había que ir siguiendo hasta encontrarnos hoy, pero que aprovecho, habrá que ser mejores todavía el próximo partido, seguro.
1: Bona victòria d'Espanya, és a dir, bones notícies, la victòria, la classificació i també tornar a veure la Lamine Yamal molt a prop de la seva millor versió.
0: Totalment.
1: La veritat és que es va veure per primera vegada en aquest Mundial a un Lamine del tot recuperat, fresc, ràpid, desequilibrant per banda dreta. Bé, el davanter mataroní estava molt content per la victòria i la classificació.
3: Que seguiré creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos. Sí, obviamente, hemos pasado de ronda, estoy muy feliz, pero bueno, ya el partido ha acabado, ya hay que pensar en el siguiente partido y ya está, pero estoy muy feliz por el equipo.
1: No sé si has vist les imatges del seu germà a les graderies,
0: sí,
1: a les espatlles, que no sé si és de la seva mare o el seu pare, està sobre algú, però és impressionant aquest nen. És el nen que tots voldríem tenir, que, com caltava, com té unes cares, ja s'han fet memes d'això.
0: Uns crits,
1: i
0: tal. Sí,
1: jo ja el tinc, l'estíquer i el tinc al mòbil. Sí, un crac, un autèntic crac, el germà de Lamine Yamal.
0: Totalment.
1: Mira, perquè veieu que Espanya va jugar molt bé, va fer un partit molt complet i va ser molt superior, us posaré un tall del seleccionador d'Àustria, Ralf Rangnick, perquè fixeu-vos els elogis cap a Espanya fins al punt de dir que la veu amb moltes opcions de guanyar el Mundial.
4: Cuando jugamos contra Argentina hasta el 2-0, el juego aún estaba abierto. Hoy España llevó a cabo una gran actuación. Trajo su mejor actuación hasta ahora en este torneo. También me atrevo a decir esto en este momento. No solo estuvimos jugando contra el campeón de Europa, sino que

0: Dilluns a Dallas, el partit a les 9 del vespre. El combinat de Robert Martínez s'ha classificat aquesta matinada guanyant a Croàcia 2-1 a Toronto, en un partit molt polèmic, molt polèmic. El VAR fins i tot, per mi ha estat el gran protagonista. Ha anul·lat un gol a Portugal, però ha anul·lat 3 gols a Croàcia, l'últim al minut 103, quan l'equip de Zlato Dalic perdia 2-1 i necessitava marcar per forçar la pròrroga. Havia marcat primer precisament Croàcia amb un gol de Perisic al minut 52, Cristiano Ronaldo ha empatat, com no, de penal al 67, i ja et dic que hi ha hagut un gol, un golaç de Gonçalo Ramos al que feia el 2-1 al minut 93, ja en temps d'afegit, però s'ha allargat molt el partit, i un gol molt polèmic perquè hi ha una centrada des de l'esquerra, la toca un jugador o no de Croàcia, que va parar amb un altre de Croàcia que estava en fora de joc, però no se sap si el jugador finalment toca o no toca la pilota. El cert és que hi ha un sensor a la pilota, es veu amb la gràfica, és com un, bueno, com quan et fan un electro, que es van pues, en el moment en què passa la pilota per sobre el jugador de Croàcia, pum, hi ha un pic i és com si no toca, tot i que a nivell visual és imperceptible si toca o no toca la bola. Sigui com sigui, la pilota va acabar al fons de la xarxa, però el gol va ser anul·lat i Portugal es va classificar per vuitens de final. I l'última selecció en obtenir el bitllet per aquesta ronda és Suïssa. S'ha imposat aquesta matinada a Algèria per 2-0 a Vancouver. Els gols els han fet Embolo al minut 10 i Ndoye just a la represa. Així les coses, 6 emparellaments ja signats pels vuitens de final: Canadà, Marroc, Paraguai, França, Brasil, Noruega, Mèxic, Anglaterra, Estats Units, Bèlgica i Espanya, Portugal.
1: Vinga, i 3 partits més en les properes hores.
0: Vinga, preneu nota. A les 8, un apassionant, espectacular Austràlia-Egipte a Arlington, s'admeten apostes. A les 12 de la nit, aquest sí que me'l compraràs, la vigent campiona argentina jugarà contra la que li va posar tants problemes a Espanya, Cap Verd.
1: Aquest tinc moltes ganes de veure aquest partit i vaig amb Cap Verd, tu.
0: Vas, eh?
1: Amb Cap Verd.
0: Amb Cap Verd.
1: Sí, sí. No, si guanya no, aquest partit, jo pararia ja el Mundial i li donaria ja
0: la victòria. A partir de jugar a Miami, el lloc conegut per Lionel Messi. Scaloni, espera un partit complicat, eh? Res de partit fàcil, eh?
2: Lógicamente ilusionados, como todo el mundo, pero hay un rival al cual hay que enfrentar, hay que respetar, un rival que ha hecho muy bien las cosas. Es un encuentro de que el que pierde se vuelve y bueno, y lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento y esto es fútbol. Ya sabemos que se están viendo partidos muy parejos, sacando algunos, Francia o incluso México, que creo que han ganado muy bien sus partidos. Hubo otros que estuvieron muy reñidos y creo que no va a ser fácil. Esa es la realidad.
0: El partit és a les 12, hi haurà pròrroga, penals, passarà Cap Verd.
1: A les 12 de la nit,
0: Sí, sí, a les 12 de la nit, sí, tal, acabarà a les 2, més la pròrroga, els penals cap a les 3. Doncs mira, et dona temps a aixecar-te, prendre't un refrigeri i a 3:15 de 4 tens el Colòmbia-Ghana. Partit important i interessant a Kansas City. El Colòmbia de la jugada, a mi de les seleccions que més m'ha agradat en quant al joc, de totes les que he vist, perquè evidentment hi ha seleccions que no he vist jugar, sobretot les anfitriones que els hi posa l'horari doncs, bo pel seu
1: més
0: país,
1: complicat,
0: que a les 4 del matí, doncs, Mèxic i Estats Units. La veritat és que no he vist cap partit.
1: Escolta, hi ha algun punt d'actualitat fora del Mundial?
0: Poca cosa, el ciclisme demà, sortida a la Grand Port a Barcelona, sortida del Tour de França, amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres pels carrers de Barcelona, i es va fer l'acte de presentació, l'acte de la sortida, amb els 23 equips participants, unes 50.000 persones, diu la Guàrdia Urbana, 2.000 per la redacció d'Esports d'Onda Cero, i va estar molt guai, perquè estava entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, molt xulo. Recordem que només 2 catalans hi participaran, Abel Balderston i Joel Nicolau.
1: Els veïns no ens han dit el mateix, fa uns minuts, però bueno. Víctor Lozano, viatjar sol o en parella, és a dir, en petit comitè, o amb tota la família, molta gentada, molts amics...
0: No, normalment em viatjo amb família. Mira, demà marxo a Londres amb les meves filles. Sí, me'n vaig 5 dies i marxo. És la primera vegada que la meva filla gran agafa un avió i serà molt xulo. Tinc moltes ganes d'agafar un avió amb elles. Marxem els 3 sols i anem cap allà i a veure si els agrada.
1: Crec que tens per allà el Robert Calvo, a veure si te'l trobes.
0: Sí, jo crec que sí, que me'l trobaré. Potser me'l trobaria nedant pel Tàmesis.
1: També
0: podria ser, no? Allà a la platxeta, com Joan Gaspar, que es va banyar el seu dia.
1: Víctor Lozano, doncs que vagi molt bé el cap de setmana i que ho passeu molt bé a Londres.
0: Ja, sí, ens veiem ens retrobem
1: dilluns?
0: La setmana que... No, dilluns no, estic a Londres. I dimarts
1: però
0: també.
1: Quants dies te'n vas a Londres?
0: Pues, 4. 4
1: no veuràs el Mundial, mare meva?
0: No, me'l veuré allà. Mira, diumenge veuré l'Anglaterra-Mèxic a la 1 de la matina d'hora d'allà envoltat d'anglesos.
1: Que passis bon cap de setmana. Igualment. Nosaltres tornem de seguida. Igualment.

0: con más de 22.000 vuelos programados y las estaciones de tren con más de 3.000 trenes previstos. Es todo. Las noticias vuelven a Onda Cero a las 2, la 1 en Canarias con Noticias Mediodía y María Hernández.
1: Onda Cero, única cadena que crece este año haciendo su mejor temporada desde 2015 gracias a ti. Cada día sois más los que elegís Onda Cero para informaros. Por nuestra credibilidad, confianza y rigor frente a noticias falsas. Por nuestro gran equipo de profesionales. Por nuestro compromiso y objetividad. Gracias por confiar cada día en los servicios informativos de Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Catalunya. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
3: Passen 6 minuts a la 1, repassem l'actualitat més propera. Els treballadors dels Fingers de l'aeroport del Prat han arribat a un acord i han desconvocat les vagues previstes per aquest juliol.
4: Les aturades de 24 hores havien de començar avui i continuar 8 jornades més. Els empleats denunciaven la manca de personal i que no s'havien incorporat els efectius necessaris per l'increment d'activitat. Fons sindicals indiquen que han arribat a un acord amb l'empresa EFS i que ja no es durà a terme la vaga.
3: Dues dones han sigut detingudes per diversos robatoris amb força a domicilis de Sarrià.
4: Les autores, de 25 i 30 anys, obrien les portes dels habitatges amb radiografies i plàstics. Principalment sostraien diners en efectius i joies. Els Mossos atribueixen 11 i 5 robatoris respectivament i un botí de 10.000 euros en efectiu i 17.000 en joies.
3: I a Cornellà, els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones per traficar més de 100 bombones de gas del Riure.
4: Els presumptes autors venien aquesta droga fora d'un festival de música a l'Hospitalet. A més de les bombones d'òxid nitrós, també els han incautat 25.000 globus, 4.000 euros en efectiu i 3 datàfons.
3: I acabem explicant que finalment el MENAC no iniciarà aquest dilluns el desmuntatge de les obres de Xixena per la manca de l'autorització del govern d'Aragó.
4: Tot estava programat per començar el 6 de juliol i enviar les pintures a l'agost. El govern d'Aragó ha explicat que ha trobat massa precipitada aquesta actuació i que faltava la seva intervenció administrativa. El MENAC, per tant, ha desmuntat l'operatiu, que quedarà ajornat a una nova data encara per definir.
3: Són notícies d'aquest divendres 3 de juliol.

0: I com cada divendres a aquesta hora aquí entra en aquest estudi de ràdios en Xavi Casinos per descobrir-nos un nou secret de Barcelona. Xavi, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: On em portes avui?
1: Avui et portaré de piscina.
0: Ai, mira, fantàstic.
1: Saps per què?
0: Home, perquè fa molta calor.
1: No, perquè no? Vull veure la cara que fas mentre nedes entre unes restes arqueològiques de gran valor. A veure si te n'adones.
0: Però a veure... Bueno, potser no, eh? Potser no, i ja saps que jo no em fixo...
1: No, per això.
0: Però són grans?
1: Bueno, sí, depèn.
0: A veure, on està
1: Mira,
0: això?
1: Mira, anem al centre esportiu Hoquei Mas, sí, que està a la Ciutadella.
0: Sí.
1: A l'entrada, a la confluència de Marquès de l'Argentera i els passejos de Circunvallació i Picasso. Uh-huh. Allà s'aixeca aquest centre esportiu. Té una piscina. Uh-huh. I la piscina aquesta, doncs, si un s'hi fixa, al final hi ha un mur que és uns carreus de pedra de Montjuïc, que corresponen a unes restes de la fortificació de la Ciutadella, que es van descobrir l'any 2007, quan es van començar les obres del poliesportiu.
0: Home, jo crec que sí que les hauria, no?
1: Bueno. Sí. Bé, la qüestió és que van començar les obres, van descobrir això, van venir els serveis d'arqueologia municipals i van determinar que s'havien de conservar.
0: Clar.
1: I, per tant, els responsables del centre esportiu van haver de refer el projecte per incloure algunes de les restes que hi havia. Això va provocar, per exemple, que la piscina, en lloc de fer 25 metres, fa 18, i que la sala de màquines de tot el tema de climatització també es va haver de reduir una mica. En total hi ha tres murs. El que hi ha a un extrem de la piscina, un altre que hi ha a la sala de màquines, que no és accessible al públic, però que és el més important, són bastants metres de mur.
0: Vaja.
1: I la tercera està en un petit quarto de temes de la neteja, que estan allà també una petita paret.
0: És surrealista, eh? Estava pensant que una muralla històrica de tants segles enrere formi part d'una sala per deixar els trastos de la neteja, eh?

0: És curiós.
1: Bueno, escolta'm,
0: qui va fer la muralla, si no. Sabia com acabaria.
1: Home, diguem que aquest centre esportiu ha estat la darrera víctima de Felip
0: V. Sí, els tios
1: han hagut d'adaptar-se. Bueno, és molt interessant anar allà, nedar i veure això, i veure la resta de murs, de trossos de mur que s'han trobat. Recordem que la Ciutadella va ser la fortalesa que es va erigir on avui hi ha el parc, més o menys. Després de la caiguda de Barcelona 1714 a la Guerra de Successió, i aleshores doncs, bueno, es va obligar els veïns de la Ribera a enderrocar bona part del barri, ells mateixos, les seves cases, és el que es veu a dintre del Born, una part del que es veu, i bé, doncs aquesta fortalesa va ser odiada durant molts anys pels barcelonins, fins que el 1860 aprox es va enderrocar amb la resta de muralles de Barcelona. Però trobem encara aquestes restes, ja hi estan.
0: Clar, és que si anem analitzant sota terra pels carrers de Barcelona, trobem meravelles.
1: Trobem coses.
0: Ha de ser fantàstic banyar-se envoltat d'aquesta
1: muralla. Bueno, envoltat muralla. Tampoc, està al final.
0: Bueno, però que ho vegis, no?
1: Però ho veus anar i dius, carai.
0: Tu has fet la foto, has anat allà,
1: sí.
0: A veure, t'has banyat?
1: No.
0: Home, no, has d'aprofitar, tu.
1: Bueno, ja, però no soc soci, home, m'he de fer soci per banyar-me.
0: Ah, vaja. Ara ens hem de fer sopar.
1: Em van deixar entrar a fer la foto, només hagués faltat. I pues ara, ja que estic a dintre, em banyo.
0: Podries veure que t'ensopegaves, no?
1: També podria haver fet, sí.
0: Ara s'agrairia, un banyet a la piscina. Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinus. Xavi, que vagi molt bé i vigila amb les altes temperatures.
1: Ostres, sí, tu.
0: Perquè aquest cap de setmana...
1: Sí, això diuen.
0: Tornem, Que vagi molt bé.
1: Igualment.
2: La ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
0: Cap de setmana farà caloreta, però no ens podem quedar a casa. Hem de gaudir del que ens ofereix la ciutat. I si no sabeu què ens ofereix, no patiu, perquè ja tenim aquí la Mercè Ruiz de la Fuente, CEO de Scenic Production i directora del programa Scenic Magazine a Canal 4 TV i al Prat Ràdio. Mercè, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Míriam.
0: A veure, què ens portes avui?
4: Doncs mira, avui us porto propostes per a tots els públics. Portem coses de cinema, festivals, concerts, museus, activitats familiars, esport i una escapada irresistible a una ciutat que a mi m'encanta, que és Florència.
0: Sí, per aquells que estiguin pensant. Preferides d'Itàlia.
4: Sí.
0: Ai, m'encanta.
4: És que és molt maca.
0: Doncs
4: una recomanació.
0: Has tirat per alt,
4: Clar.
0: La Florència, m'encanta.
4: Jo no estic aquí per fer propostes així petites, i que li encanti l'art, ha d'anar cap a Florència.
0: Totalment. Escolta, comencem amb una primera proposta, que és Pantalla Barcelona. Què és això?
4: Doncs sí, perquè si us agrada el cinema, la primera proposta és el que tu dius, un cicle de cinema gratuït que porta pel·lícules a l'aire lliure en nombrosos barris de la ciutat. Se celebra des del dia 3 fins al 5 de juliol, tot i que el cicle continuarà durant totes les properes setmanes, de l'estiu. Les projeccions tenen lloc a diferents espais de Barcelona i normalment comencen entre les 21:30 i 22 hores, aprofitant la posta de sol. És una activitat pensada per a parelles, famílies i grups d'amics que vulguin gaudir del millor cinema amb un ambient relaxat i totalment gratuït. Jo recomano que us porteu una manteta, algú per posar una cadira plegable, no? Que estigui una miqueta més còmodos per gaudir encara més de l'experiència.
0: Que xulo, A mi em trasllada la meva infància, el cinema a la fresca.
4: N'hi ha moltes propostes. Sí, jo me'n recordo, la que dius de la... Faig un petit incís, on estava a la plaça de Toros Monumental, estava el Sol i Sombra, que és un restaurant que feia cantonada. Doncs allà els dissabtes a la nit feien cinema a la fresca.
0: Ah,
4: i jo recordo, jo vivia al carrer Diputació, entre Gran Via, Diputació i Marina, o sigui, el teníem al costat, i anàvem els dissabtes, i era cinema a la fresca. I jo no ho he tornat a veure fins ara, que s'han tornat a reprendre aquestes propostes.
0: Sí, s'han posat
4: propostes
0: de moda.
4: I està molt bé, jo crec que val molt i molt la pena.
0: Quan baixa la calor, veure una bona
4: pel·lícula... Tu ets de cinema a la fresca o ets del cinema tradicional?
0: Doncs mira, des de que sóc adulta que no he anat a un cinema a la fresca, però de petita ja et dic que anava moltíssimes vegades i és un record molt maco que...
4: La veritat que sí.
0: Vinga, si no us agrada el cinema, segur que els museus sí que us agrada.
4: Segur que sí.
0: I a sobre, si són gratuïts, encara més.
4: A mi se'm passen els mesos així volant, perquè havíem parlat de que el primer diumenge de cada mes els museus són gratuïts i ja tornem a recomanar-ho. Fins a 15 museus de Barcelona oferiran entrada gratuïta durant tota la jornada. La majoria obriran entre les 10 del matí i fins a les 8 del vespre. I tots els museus tenen el seu propi horari, per tant, haureu de consultar la seva pàgina web, no? Però és una oportunitat perfecta per descobrir exposicions permanents i temporals sense gastar ni un euro. Una activitat ideal per gaudir en família, en parella o fins i tot en solitari.
0: Perfecte per introduir sobretot els més petits en el món dels museus.
4: Sí.
0: Vinga, s'anima amb cinema a la fresca, que m'ha fet gràcia això.
4: Clar, tens perquè parlàvem d'una manera molt general, però ara us fem una proposta concreta. On es fa cinema a la fresca aquí a Barcelona? Un dels llocs que es fa és el Canòdrom. Ah. Aquest divendres arriba una nova sessió de cinema a la fresca al Canòdrom de Barcelona. La pel·lícula programada Històries del Buen Valle. L'entrada és totalment gratuïta, l'accés s'obre cap a les 20-30 hores aproximadament i la projecció comença aproximadament a les 22 hores. Una proposta perfecta per gaudir d'una nit d'estiu sota les estrelles. O sigui, que jo crec que són d'aquests plans que dius, va, sí, anem una estoneta, no?, i ja et quedes, no? Perquè fixa't que tenim com
0: tens
4: una hora de 30 minuts aproximadament per arribar abans, no?
0: Són aquests plans que a l'estiu marquen diferència, eh?
4: Jo crec que sí.
0: No em quedo a casa, faig aquests plans petitets però que estan molt bé.
4: I tant.
0: S'ha posat, hem dit, molt de moda el cinema a la fresca, però els tardeos...
4: Els tardeos,
0: estan...
4: Estan... que se saben, no? Com se dice vulgarmente.
0: Sí, a veure, quina ens proposes?
4: Doncs mira, us proposo tardeos davant del mar, perquè si preferiu música, hi ha algú també diferent, veus? Míriam, i si preferiu música i també un ambient d'estiu durant tot el mes de juliol, podeu gaudir dels tardeos de Blau Marí Music al Port Vell. Cada tarda fins a les 18 hores, des de les 18, perdó, fins a les 23, diferents DJs i artistes amenitzen la posta de sol davant del Mediterrani. L'entrada és totalment lliure i és un pla perfecte per desconnectar després de la feina, que treballi encara aquests mesos d'estiu, o per començar el cap de setmana amb molt bon ambient.
0: Doncs sí, amb molta marxa.
4: Molta marxa.
0: I si us queda ganes de festa, no us perdeu la festa Pachamama.
4: Doncs sí, el fan al restaurant, bueno, té el nom, la festa Pachamama, al restaurant Mai Manta de Barcelona. Comença cap a les 17 hores i s'allarga fins al vespre. Combina música en directe, sessions de DJ, gastronomia peruana i unes vistes espectaculars sobre Barcelona. Està especialment pensat per un públic adult en busca, lògicament, d'una tarda diferent, Míriam. I jo crec que són també d'aquests llocs, no?, que vas, passes una bona estona...
0: I tant!
4: I, bueno, ja que després ja marxa una mica el sol, sí, no?, sí, aquí sí, encara comença a les 5 de la tarda, però, bueno, com que s'allarga fins a més endavant, doncs també pots estar una miqueta més fresquet i fent alguna cosa diferent i gaudint de la gastronomia peruana.
0: Sí, sí, encara que estiguem treballant, hem de gaudir d'aquestes petites estones.
4: Sí,
0: avui és inevitable, hem parlat molt durant tot el programa, però tornem a parlar del Tour de França.
4: M'imagino que ho heu comentat, perquè és Barcelona, és l'esdeveniment, perquè és la capital del ciclisme. Doncs això, el Tour de França arriba a la ciutat amb diverses activitats dissabte i diumenge. Al passeig Lluís Companys hi trobareu el Fan Park obert aproximadament des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Hi haurà simuladors, activitats infantils, exposicions i moltes propostes relacionades amb el món del ciclisme. Una activitat gratuïta, molt recomanable per tota la família, no cal dir res més.
0: Totalment, sí, hem parlat amb els veïns de les zones afectades, que bueno, estan gaire contents i és comprensible, però és veritat que és una...
4: Afectades, veïns i no veïns, perquè els que venim de fora de Barcelona, també, ja et dic, no? Ens han complicat tot, perquè està tallada a mitja Barcelona,
0: vaja.
4: O sigui, però bueno, agafarem transport públic si ens deixen, també, perquè també està tallat.
0: Sí,
4: i si no, metro.
0: Exacte, però del metro també hi ha algunes línies que no fan parada.
4: També, per això dic.
0: Consulteu. Abans de moure's per Barcelona aquest cap de setmana, millor consultar-ho.
4: Totalment.
0: Vinga, fem un d'aquests plans que ens encanta a nosaltres, que són les festes majors. On anem ara?
4: Doncs mira, avui us porto fins al barri del Carmel, que celebra, com deies, la seva festa major. Amb aquesta musiqueta tan xula. Home,
0: molt de festa major, eh?
4: Molt de festa major. Aquí és el tècnic, magnífic.
0: Sí.
4: Doncs fins al 12 de juliol hi trobareu concerts, tallers, activitats infantils, gastronomia, havaneres i espectacles per totes les edats. La major part de les activitats comencen cap a les 18 hores i s'allarguen fins ben entrada la nit. És una molt bona oportunitat, Míriam, per descobrir doncs, un dels barris més emblemàtics
0: Totalment.
4: De la ciutat.
0: Que xulo. Vinga, i anem al Festival Grec, que
4: sempre...
0: cita indispensable.
4: Totalment, perquè el Festival Grec continua sent un dels grans protagonistes de l'estiu. Durant tot el mes de juliol ofereix una programació de teatre, dansa, circ, espectacles, música internacional i també a diferents espais de Barcelona. Les funcions s'acostumen a començar cap a les 20 hores i a les 22, i és una cita, com deies tu, imprescindible per als amants de les arts escèniques.
0: Sortim una miqueta de Barcelona, anem cap a Vilanova i la Geltrú.
4: Sí, ara us porto cap a un lloc a propet de Barcelona,

0: Barcelona i per si us animeu, no?, a sortir de la ciutat, i és perquè us recomano Vida Festival, que reuneix artistes nacionals i internacionals durant tot el cap de setmana en un entorn privilegiat natural. Els concerts comencen a primera hora de la tarda, també una miqueta més a la fresca, i continuen fins a la matinada. Una cita imprescindible per als amants de la música indie i alternativa.
1: Escolta, i posa aquí que podem visitar la Pedrera al 50%.
0: Doncs sí, acabem amb aquesta proposta de, bueno, quasi per sí, a nivell sí, d'activitats, no? Sí. Doncs sí, perquè ara es pot visitar la Pedrera amb un 50% de descompte. L'edifici obre aproximadament a les 9 del matí i a les 20-30 hores, i una magnífica ocasió, doncs, per descobrir aquestes grans obres d'Antoni Gaudí, doncs, aprofitar-ho.
1: A més, que la Pedrera fa moltíssimes activitats sempre, val molt la pena mirar el seu calendari, perquè sempre trobareu alguna perfecta per vosaltres.
0: Totalment.
1: Deies que acabàvem el repàs d'activitats, però m'has promès que em portaries a Florència.
0: I tant, i ara et porto mirant cap a Florència, perquè abans d'acomiadar-nos us proposo una escapada fins a Florència, una ciutat que enamora des del primer moment.
1: Totalment, m'encanta.
0: Jo sé que t'agrada, i a mi també m'encanta. Tinc que dir que l'he visitat i és un dels llocs més macos que recordo amb molt de carinyo. I és que en un sol cap de setmana podeu visitar la plaça del Duomo, la catedral de Santa Maria del Fiore, passejar pel Ponte Vecchio, descobrir la piazza della Signoria i perdre-us per als seus carrers i botigues artesanes i cafeteries amb més encant. Si us agrada l'art, no us podeu perdre la galeria dels Uffizi ni la galeria de l'Acadèmia, on es troba el famós David de Miguel Àngel, o sigui que visita indispensable. I per acabar el dia us recomano pujar fins a la Piazzale Michelangelo, des d'on podreu gaudir d'una de les postes de sol més espectaculars d'Itàlia. O sigui que si comenceu de que Florència és una d'aquelles ciutats on sempre ve de gust anar.
1: Totalment, i a més, des del Ponte Vecchio es fan unes fotografies.
0: Fotografies. A qui li agradi la fotografia, a l'art...
1: No t'ho acabes.
0: Jo dic un cap de setmana, però jo crec que el normal són 3-4 dies per poder-ho visitar bé, i sobretot aquelles botigues artesanals que tenen de cuir, que, bueno, jo recordo fa anys que vaig anar, i bueno, vaig comprar una motxilla així, amb tota labrada, i molt maco. Tinc molt bon record de Florència, i mira, dic, vaig a portar els nostres oients d'aquí de la ciutat una mica que també és lluny.
1: Doncs sí. Escolta, ja que parles de viatges, avui el dilema que estem plantejant als nostres oients és si per viatjar prefereixen anar sols o en petit comitè amb la seva parella, o prefereixen un viatge gran amb amics, família, tota la pesca. Tu amb què et quedes?
0: Jo em quedo d'anar, doncs, amb algun amic o amb parella, o així. No soc tampoc de gran, però sol mai. Sola no aniria mai.
1: No has viatjat mai?
0: No m'agrada viatjar sola.
1: Viatges molt amb el Santi.
0: Bueno, jo viatjo amb el Santi, sí. Per això dic que prefereixo viatjar amb algun amic, perquè tenim moltes coses en comú que ens agrada de visitar, no? I mira, un d'aquests punts que havíem comentat és anar a Florència, i és veritat que m'agrada anar en companyia. Sola m'avorreixo molt. No,
1: el que t'agrada a tu parlar.
0: Clar que faig jo sola.
1: Amb qui comentes la catedral que estàs veient?
0: Qui em fa fotos?
1: Ostres, amb el que t'agraden les fotos.
0: A mi el que m'agraden les fotos, el que m'agrada comentar les coses, necessito com a mínim viatjar amb el Santi, si no, amb un petit grup d'amics que també t'ho passes.
1: Per això viatges amb el Santi, perquè et faci les fotos. Ara, ja li
0: diré,
1: ja.
0: És mutu, és mutu.
1: Us ho passeu en va, que jo...
0: Ens ho passem molt bé.
1: Ho sé. Mercè Ruiz de la Fuente, com sempre és un plaer tenir-te aquí, organitzant-nos el cap de setmana. Que passis un bon cap de setmana, vigila amb la calor.
0: Igualment, Míriam.
1: I t'escolto d'aquí 15 dies.
0: I tant.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: Seamos sinceros, veranos hay muchos, pero el verano bueno, bueno de verdad, es el que recordamos y el que queremos repetir. Por eso Frutas Bollo quiere que este verano te quedes con lo bueno, bueno, disfrutando de su melón, que está riquísimo, y de su sandía tan espectacular que ha sido reconocida con el sello Sabor del Año. Frutas Bollo, este verano quédate con lo bueno, bueno.
3: El Soniditos, amb Peter Hendrick.
1: Quins nervis, a veure com se'ns dona... Com ho van fer la setmana passada? Regular, no? Van fer un 5,
4: bueno,
1: un 5
4: sí,
1: de 10?
4: No, sí, més o menys. Que ens ho digui el Peter.
5: Crec que ho vam fer força bé, no?
4: Sí, no? 2 de 4 crec que vam fer, no? Sí, sí.
1: Pues és un cinquito, pelo.
4: Vam clavar l'Andreu Buenafuente, la sèrie que era Cites, ens va donar una pista i la vam clavar...
1: I la peli
4: la no la vam endevinar, i la cançó...
1: La cançó sí.
5: La van saltar del tirón.
4: Sí, Fastuc. Sí, 3 de 4,
1: ah,
4: crec. Clar, Fastuc,
1: és veritat. Sí. Clàudia, t'incorpores en aquesta secció i, ojo, que l'heretaràs la setmana que ve.
4: Sí, vale. Sí.

0: Amb el permís del Peter, la setmana que ve tu quedes tu, així
1: que...
0: Sí.
1: Segunda i última secció de Peter Hendrick.
2: Està breu per intent.
0: No sé si a la ciutat d'estiu us deixaran fer aquesta secció.
3: Bueno, esperem que sí.
0: Li demaneu al Robert. I
2: mola potser, molt.
0: Mola molt, és que jo crec que al Robert també li agrada aquesta
2: està
0: secció.
2: Està molt xula. Està molt
0: a veure si la manté. Però de moment seguim en el present. Va.
2: Va, jo
0: comencem o què?
2: Avui m'he posat nostàlgic i he decidit escollir una de les sèries que és de, forma part de la meva infància.
0: Vinga, a veure.
3: ¿Cómo
0: conocí a vuestra madre?
2: Sí, sí, la sé, sí.
0: ¿Claudia?
3: Sí, sí, la,
0: sí.
3: How I Met Your Mother.
0: Sí.
1: So sorry, Claudia. So sorry.
0: Els boomers parlem en català, en castellà.
3: Sí, em fa molt de toc veure les sèries sense... Sí? O sigui, doblades.
1: T'agrada originals, eh? A mi m'agrada original, sí, subtitulat. Però sí que és veritat que hi ha comoditat amb sí.
0: Doncs
1: jo les
0: miro per gaudir, deixa't de llegir. Sí, tal. Ja llegeixo bastant.
1: I a més el doblatge...
2: Heu estat fans de la sèrie?
0: No gaire.
1: Sí, sí.
0: He vist algun capítol.
3: No,
0: bueno, és correcte? És correcte, hem encertat?
2: Sí, sí, correctíssima.
1: Jo al principi la vaig mirar i la seguia bastant sí. I després ja em vaig desconnectar i no, és que la vaig veure com molt repetitiva i molt, no sé, que no, sí, sí. No em va acabar de...
0: De fet, no sé si he vist l'últim capítol.
3: Jo no l'he acabat.
1: No, jo tampoc.
0: Crec que no. Mira, el nostre tècnic sí que l'ha vist. T'ha agradat, Ivan? T'ha agradat? Sí? Mira, l'Ivan li ha agradat.
1: Mira, aviam, està bé.
0: Ja tenim un
2: L'Ivan és dels meus.
0: Sí, sí. No és una de les meves preferides.
2: Bueno, podem escoltar una miqueta sí, més la cançó, no?
1: Sí, és que la intro aquesta...
0: Molt bé,
1: molt
0: bueno,
1: bé.
0: Comencem bé, comencem sí. Bé.
1: Comencem amb bon peu.
0: Si estàs nostàlgic, ja ens va bé a nosaltres.
1: Sí,
2: pues jo avui he estat molt nostàlgic en perquè tot. La pel·lícula també forma part de la meva infància.
0: A veure.
4: Crecen más rápido que el bambú. Cuidado que ahora peligres tú.
0: Ah, hombre,
1: Jumanji. Jumanji.
2: Avui jo s'ha posat...
0: Home, és que a veure... Mira, jo abans vaig a confessar.
1: Tu no la sabies.
3: No sabia quina era.
0: Abans d'entrar...
3: No, m'he quedat callada.
0: Abans
2: d'entrar...
0: No apte
2: per no boomers.
3: No.
0: Abans d'entrar, et consideres boomer?
2: Bueno, una mica sí.
0: Abans d'entrar, jo li he dit a la Clàudia, la setmana que ve faràs tu la secció. Vale, ja us posaré coses més antigues.
1: No tan actuals.
0: No cal que ens posis coses antigues, eh? Les actuals també les sabem. No totes, evidentment. Igual que no sabem totes les antigues. Ell diu, home, però no et veig escoltant Bad Bunny. Hombre, com que no? Pues cada dia.
1: Mira que m'havia caigut bé la Clàudia.
0: Sí, sí, ja comença malament.
1: Amb aquesta frase ja dic...
0: L'edadisme, Clàudia, està molt lleig. Igual que nosaltres pensem que tu ets molt vàlida, tu també has de pensar que... Confia en nosaltres...
3: Pues re, la setmana que ve us poso tota la discografia jove.
0: No, si només és una cançó.
1: Vinga,
2: la que s'entengui.
0: Només és una cançó, no? Ara tria bé perquè...
3: Triaré bé.
0: Si poses Bad Bunny, potser l'encertem. I la Taylor també, que la Montse ens la porta.
1: Home, la Taylor, per favor.
0: Mucha novia.
2: Ei.
5: Mucha novia, hoy tengo una mañana...
0: Qui no coneix això? Vull dir, encara que no t'agradi, l'has escoltat per tot arreu. Bueno, anem molt bé, va.
2: Bueno, jo no...
0: Segueixes vintage?
2: He decidit desvincular-me de Bad Bunny. Vintage, no. Jo és una cançó que ara mateix, aquesta setmana, estic cantant molt a la dutxa. I va, doncs posarem
0: no necessitem
2: aquesta.
0: Gaire detall, no?
2: I que canto a la dutxa, ja està.
0: No, bueno.
2: Soc cantador professional de dutxa.
0: Bueno, perquè té molt bon eco la dutxa, tu sabies sí. Això? Que per això cantem tots molt bé a la dutxa, però després...
1: Millora la veu. És com un autotune, eh?
0: Sí, totalment.
2: L'acondicionador, no? T'ajuda.
0: És així, hi ha eco i cantem bé. A veure si la coneixem.
6: Ara per fi estem sols.
0: Ui, ha posat bastant...
1: No, ha posat bastanta pista, eh?
0: Sí, sí, ha posat bastanta pista.
1: Però jo no sé...
0: La Clàudia diu Estrelles.
3: De Max Navarro.
2: Què dieu vosaltres?
0: Doncs jo el que digui la Clàudia.
1: Estrelles de Max Navarro.
3: Sí, que ha estat a l'últim OT.
1: Ah, bueno, aquí ja...
0: És que l'OT... A mi... Bueno, no diria res d'OT.
2: Jo m'haig quedat amb el primer. Ja està, el primer OT.
0: El segon, el tercer...
1: Jo amb el segon sí. Ja vaig dir, mira, fins aquí.
0: Sí, sí. Pues doncs, jo me refio de la Clàudia 100%.
1: Comprem.
2: Va, vinga, avui realment
0: feu
2: un pleno al 15.
1: Ah, molt bé.
0: Gràcies a la Clàudia, perquè aquesta sí que no la coneixia.
1: No, jo tampoc.
3: Jo... Este mazo.
0: Sí, és maco, eh?
2: Sí.
0: Ha de sortir a la paraula de cançó Estrelles.
3: Sí.
0: I així
3: sí.
0: La Montse ens portarà sí, sí. Aquesta. Sí. Ara ja me l'escoltaré, perquè és molt maca.
3: És molt guai.
0: No, sí, sí.
1: En falset canta...
0: Que xulo.
1: No, amb aquest tros.
2: Jo en aquest tros ja estic amb l'acondicionador. Ja estic...
0: la, la posarem a la playlist aquesta, mare de mare. Vinga, avui t'estem enfonsant, Peter.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí,
0: estem...
2: sí.
0: Gràcies a la Clàudia.
2: Ara tinc el... Estic sí, esperant... Sí. Bueno, tinc el buc insígnia, que és el personatge, i espero,
0: vale.
2: Espero
0: sempre
2: que realment
0: ens confon,
2: no...
0: Depèn de quines frases es posen.
1: Sí, depèn de com,
2: saps, no pot ser difícil. Res.
0: No, home, però si... No, perdona, avui la Clàudia va amb nosaltres.
2: Sí.
0: La setmana que ve...
3: Al revés.
0: Aniràs tu amb nosaltres, però aquesta setmana la Clàudia participa, així que...
2: Vinga, escolta'm el personatge.
7: Tot el que m'ha passat...
1: Home, Emma Vilarasau.
0: Quin susto m'has fet.
3: No, m'has donat ni
1: tot. O no, bueno, espera, m'he tirat molt a la piscina.
0: Espera, espera, no, no, deixa'm escoltar-la.
2: Escoltem-la primer. Sí.
7: Tot el que m'ha passat ha sigut gràcies a ells.
0: Jo no crec que sigui la Emma, eh?
1: No, és que m'havia no, sonat la veu al principi.
0: Jo crec que és més jove que la Emma Vilarasau.
7: No, tot el que m'ha passat ha sigut gràcies a ells.
0: Tot el que m'ha passat ha sigut gràcies... Pots ser una jugadora de futbol?
2: No, no, no. No?
1: No?
2: Voleu primer a la pista o...?
0: Espera, alguna idea, nois?
1: Tot el que m'ha passat és gràcies a ells.
3: Ara quan has dit jugadora de futbol he pensat en l'Alexia Putellas.
1: Sí,
0: per qui anava jo, però si diu el Peter que no és esportista.
2: No.
3: Això és una entrevista o és d'una sèrie, d'una pel·li?
1: Jo crec que és actriu o cantant. O actriu o cantant.
2: El primer.
1: Actriu.
7: Tot el que m'ha passat ha sigut gràcies a ells.
0: Ostres.
3: Franja d'edat de l'actriu.
0: Té pinta de joveneta. Bueno.
2: És més o menys la meva quinta.
0: Sí.
2: No. Va començar la seva carrera a TV3.
0: Uf.
2: I no us diré la sèrie, o sí? Voleu saber la sèrie?
0: Bueno, sí.
1: No, home, hi ha massa pistes, si no, ja anem restant
0: sèrie
1: punts a la...
0: Sèrie de TV3 i té uns...
2: Era molt petita.
0: Entre 30 i 40.
1: Un poble nou, un...
0: Sí, Nissaga, no? Potser va començar
1: la,
0: Nissaga de nena. Aquesta que fa ara Rabalear?
2: Quina?
0: Que no me'n recordo, és aquesta? Rosetta?
2: No.
0: No. Uf, vaig molt perdut.
2: La sèrie era Mirall Trencat.
0: Uf.
1: Ui.
0: No me l'he vist.
1: Jo no l'he vist.
0: Ni idea.
2: Va.
3: A mi així d'actrius catalanes...
0: Vinga.
3: No sé ni si té l'edat, se'm ve l'Aina Cotet.
0: Podria ser, però la veu...
1: La veu no m'encaixa,
0: no m'encaixa,
1: però...
7: Tot el que m'ha passat ha sigut gràcies a ells.
0: Jo...
3: És que no ho sé, no,
0: potser
3: no l'Aina
0: em sona una mica més aguda, però potser és, eh? Si no tenim res, diem l'Aina Cotet.
2: Més actual, va. Us dic una sèrie més actual que ha fet.
0: Vinga.
2: Física o química?
0: Hòstia. Actual.
1: Bueno,
0: si bueno,
1: actual.
2: Més actual que el Mirall Trencat ho és.
1: Ah, la Letizia Dolera. No, però
3: la pots ficar una altra vegada, l'àudio?
7: Tot el que m'ha passat ha sigut gràcies a ells.
0: A més,
3: la
0: Letizia...
3: Úrsula Corberó, pot ser?
0: Ah,
1: Úrsula Corberó. Molt
2: bé. Has desmuntat la secció avui, eh?
0: Molt bé, molt bé.
2: Desmuntat la secció. Mare meva. Les endevina totes.
1: Quina crac.
0: Clar, escoltar-la en català
3: sí.
0: Et descol·loca totalment.
2: Per això ho he fet.
0: No, no, clar, sí, clar, sí. És la gràcia d'aquest...
7: Bueno, pues és que, en part, també, tot el que m'ha passat...
0: Ara que saps la nova, ara sí que la reconeixes.
1: Molt bé, molt bé.
0: Clar, tot el que li ha passat ha estat gràcies a la Casa de Papel, entenc que es referia...
2: Bueno, són pares que també l'han recolzat i es veu que va patir bullying i tot.
0: Sí, sí, sí. I va començar molt joveneta, aquesta.
2: Sí.
0: Que física o química, és més, li vaig ensenyar la foto l'altre dia a la meva filla quan estava a l'internado, no era de l'internado, que va sortir en un parell o tres de capítols.
3: Sí, va sortir en un capítol, sí, era la cosina del John González representada.
0: Sí, exacte. I l'has escoltat la veu, no sembla ella?
3: No.
0: O sigui, era molt joveneta, potser tenia 16 o 17 com a molt. O sigui que...
2: Però també en castellà canvia molt la veu d'ella.
0: Sí, sí, clar, bueno, perquè sempre l'escoltem en castellà, estem acostumats. Sí. I a Mirall Trencat devia ser una cria.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, ni tan mal.
3: Ha estat molt bé.
0: 7 i mig.
1: 4, serien 4 de 4, però clar, amb tanta pista de l'Úrsula Corberó...
0: Home, 4 de 4,
1: l'última jo... No, no, no, no. Seria...
0: Vas partir amb uns pedres a la nostra taulada, eh, però...
1: 3,25 sobre 4, no, Peter?
2: Sí.
0: Sí, sí, ni tan mal, ni tan mal.
1: Han estat unes 3 pistes que ens ha donat això.
0: Unes quantes, 3,
1: o 3 parells de pistes. Sí.
2: El comodí Clàudia avui...
0: Totalment, sí, sí, ens ha salvat la Clàudia.
1: MVP, eh? MVP de la tarda.
0: Ja estic tremolant a veure què ens fa fer la setmana que ve. Ens podem anar preparant, no?
3: Sí.
0: Vale, bé. Bueno.
3: No, però chill, chill.
0: Has de seguir fent les pràctiques aquí, tu mateixa. Jo no vull dir res, però...
1: Chill, bro, chill, bro.
0: Chill, bro, posa'ns alguna cosa random. Vinga, doncs la setmana que ve això serà tot teu, Clàudia.
3: Vale, perfecte.
8: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
0: Ai. Lluís Soler, què tal?
9: Què tal, com esteu?
0: Molt bé.

0: Molt bé, no? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Tu vas passar bé, ahir?
0: Home, encara mantenim la ressaca.
2: Sí, home.
0: Els companys d'Europa
1: FM. Jo pensava que no vindries avui.
0: Perquè, no, sí, home, jo soc un nacional i els divendres he d'estar aquí, perquè no falla. Però ahir va anar molt bé el Clotill de Fes, la veritat és que molt content.
1: Molt bé, molt bé.
0: Perquè està molt bé un concert així a l'aire lliure, al centre de Barcelona.
1: Home. Amb i era un cartell molt xulo.
0: Xafogó que estem patint.
1: Però encara, aquests dies, sí, però torna la calor.
0: I si és amb música en viu, escolta'm.
2: Un èxit més de Lluís Soler i d'Europa.
0: No, d'Europa i FM i dels seus oients.
1: Què, has vist que tenim nova incorporació aquesta setmana?
0: Sí,
1: la Clàudia.
0: Sí, sí, Clàudia, què tal?
3: Ah, què tal, molt
0: Clàudia,
3: bé.
0: Què?
1: Bueno,
0: Moreno.
1: La vas conèixer ahir, te l'han presentat ahir, sí, però no estaves gaire atent. Però avui és nova incorporació al Dilema.
0: Clàudia Moreno, molt bé, m'han parlat molt bé de tu.
3: Gràcies, també m'han parlat molt bé d'aquesta secció.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Els deixem sols?
2: Els deixem sols.
0: Ah, després sí, sí. Doncs, el telèfon... No, que és broma, això no és broma, és broma. No.
1: Bueno, te'l pot donar professionalment.
0: Donar, però no. Jo ja em poso Moreno sol a l'estiu.
1: Ai, mare de Déu, senyor.
0: Estava
1: fia rato buscant-ne
0: d'això. Sí. Sí.
1: Què? Quin és el dilema avui?
0: Avui el dilema jo sé que portarà problemes. I si voleu...
1: Tots?
0: I si voleu, podeu dir... Clar, això no és tele, no? Perquè si fos tele ens posaríem una franja negra als ulls. Però com és ràdio, si voleu, no direm qui està opinant.
1: No es reconeixerà.
0: Podem distorsionar la veu, si voleu, per ser més honestos. La pregunta i el dilema d'avui divendres és, estimades i estimats, per les vacances, les teves vacances ideals serien sol o com a molt amb un acompanyant o amb tota la família, els amics, el perro, la planta... Saps allò?
1: La tortuga.
0: Venga, la tortuga,
2: i els mocs...
0: Això és un dilema. Bueno, o sol...
1: Què tens a veure?
0: O amb la gent.
1: No et sembla bé aquest dilema?
0: Ara, Peter,
2: sí, perfecte.
0: Peter, que no t'has dit ni hola.
1: És una mica hater, el Peter,
2: sí,
1: no et pensis. Sí. Tot li sembla malament.
2: No.
0: Doncs comencem per ell, a veure què...
1: Vinga, Peter.
0: Peter, mullat.
2: Jo no tinc gos, així que així el descartem. I tema família... Ja he passat molts estius amb la família. Ara toca una mica, no sé, vivint la vida loca, no?
0: Però quants anys tens tu?
2: Ja ho hem dit l'altre dia, els van endevinar la primera.
0: Per recordar,
1: més, els vas endevinar.
0: Es va recordar que no me'n recordo.
1: 37.
0: 37.
1: Clar, no?
4: I aquesta mirada a la Clàudia.
0: Perquè vegis, Clàudia, que... Exacte. Perdó.
1: Però llavors... ja t'ho ha dit, ho ha dit bé. Vull dir, ja ha passat molts anys en família i ara amb la parella.
0: Menjaria sol.
2: Acompanyat.
0: Acompanyat.
2: Una mica, sí.
4: Una mica acompanyat.
1: Una mica, a ratets.
4: A mi viatjar sol no m'agrada gens. No m'agrada gens. I sí que d'una manera... Ja sé que m'estàs mirant amb la... Ja s'està tornant a no mullar. I et dic que sol no.
0: Estic esperant perquè ara dirà, no m'agrada gens. Tot i que a vegades... No? Perquè,
1: com sempre ho fa, alguna... sempre
4: no, t'ho dic amb coneixement de causa perquè alguna vegada he viatjat sol i no m'ha acabat d'agradar. Per mi l'ideal és viatjar amb parella, però sí que és veritat que té... Però sí que és veritat que, que està molt bé viatjar
2: amb
4: molta més gent, perquè és que t'ho passes
2: bé. Terreno pantanoso, eh? Terreno pantanoso.
0: Que no tinc clar.
4: Què?
0: Vols sol o amb
4: No, sol no. Sol t'he dit sol que no m'agrada.
0: Vale.
4: Per mi l'ideal, repeteixo, és viatjar amb parella, però reconec que viatjar amb més gent és divertit. És divertit. Uh-huh. Ja sigui sobretot amb amics o amb la família també.
0: Vale. O sigui que tu ets de viatjar acompanyat.
4: Sí.
1: Vinga, Clàudia, estrena't. Tu què?
3: Jo em considero molt independent, però viatjar, per exemple, m'agrada en família o, o amb amics. Ara vinc de fer un viatge amb les meves amigues a Benidorm.
0: A Benidorm! Bueno,
4: deixem freno, eh?
5: Llevo la cervesa,
0: exacte.
3: I viatjar amb la família també està molt bé. És com,
1: molt xulo.
3: És com viatjar... Jo que soc jove, és un all inclusive. Ho paguen tot.
1: No, pulserita, té molta raó.
4: Amb pulserita.
1: Jo que he viatjat amb la família joveneta no pagava un duro, i ara que ho haig de pagar jo, és, ostres, potser no convidem a tanta gent,
0: No,
3: es valora molt. Home, quan comences a viatjar amb amics i
1: aprofita-ho.
3: De cop viatges amb els pares, dius, uau, faig quatre menjars al dia.
0: Per tant, podríem dir que en el cas de la Clàudia no és un viatge d'amor familiar, sinó és un amor per el que t'estalvies.
4: Per interès.
1: Que interès que era Andrés, clar que sí. Aprofita-ho, aprofita-ho.
2: La conclusió és que està bé viatjar amb més gent sempre i quan no siguis tu qui ha de pagar, no?
1: Home,
3: efectivament.
1: O viatjar sol, però encara que no paguis tu, també.
3: Sí.
1: Que t'ho paguin. Que t'ho paguin sempre és una bona opció. Jo ho tinc
0: tu
1: una
0: què,
1: mica difícil.
0: Jefa?
1: A mi m'agrada viatjar en família. Evidentment, no tinc més remei que viatjar amb la meva família.
0: Que quedi clar que per les opinions dels nostres oients, que estiguin tranquils, perquè...
1: No deixaré la meva família a casa.
0: No. Que vull dir que no és una cosa que faci, sinó és com aspiracional, és el que t'agradaria. O sigui, idealment, què t'agradaria sense deixar clar que estàs menyspreant els teus familiars, amics.
1: Evidentment.
0: Fills i tal, eh?
1: Jo he fet molts viatges amb molta família i m'ho he passat bomba. Si em diuen ara també repetiria, no tinc cap problema. Ara viatgem els quatre i ara que els nens són grans està guai viatjar.
0: Felices los cuatro.
1: Sí, muy felices los cuatro. Està bé viatjar amb els crios. Quan tenia l'edat de la Bruna, que era
4: pesat.
1: Una logística sí. Més complicada i tal, era, sisplau, necessito una setmaneta sola amb el meu marit i gaudir. Però ara que són grans, ja m'ho diràs tu d'aquí uns anys...
4: Jo tinc ganes de fer el primer viatge amb la Bruna, que ara té
1: però la intendència és
4: però sí que és veritat que, ostres, penses amb la logística...
0: No, t'ho passarà superbé. Com una feina, la calor, el carro, el restaurant ple, el carro fora, que no me cabe dentro, la niña que crida...
1: Però quan els nens ja són grans...
0: No, és apassionant, vamos.
1: I ja pots fer moltes coses amb ells. Està xulo. Està xulo. Ara, si em dius, em quedo els teus crios i et pots anar un cap de setmana amb el teu marit, no et diré que no. Si et vols postular...
0: Però també és un dilema que no tenim clar.
1: No, aquest...
4: És molt difícil, Lluís. Tu ho tens clar?
1: És més, fins i tot... Ara que no m'escolti la meva família...
0: No, és que s'ha de dir, no passa res.
1: Tres dietes sola,
0: Mira, jo us diré una cosa.
1: No demano més, tres dies, amb un llibre.
0: Jo he fet viatge sol.
1: Jo viatge sol.
0: De plaer? No de treball, sinó de plaer.
1: Sí? I a qui li expliques el que estàs veient?
0: És que les coses no s'han d'explicar, s'han de viure.
1: Amb qui comparteixes?
0: No cal, es viuen.
1: Sí?
0: Jo vaig fer el meu primer viatge sol, vaig aprendre mogollon.
1: On vas anar?
0: A Lisboa. I vaig aprendre molt, molt, molt, molt, molt. Vaig aprendre moltes coses.
1: De tu
0: mateix? Vaig sentir molt més segur. Sí, vaig aprendre de mi. Vaig aprendre que quan viatges així sol, una mica sense motxilla i sense res, sense motxilla vull dir emocional o amb persones o responsabilitats, et trobes a la gent com molt de tu a tu, coneixes gent... O sigui, és molt diferent.
1: No hagués dit mai que tu volguessis viatjar sol, amb lo social que ets.
0: Molt hipersocial. Però també t'he de dir una cosa, és veritat, per exemple, l'estiu passat vaig fer un viatge amb tota la família.
1: Sí,
0: jo crec que depèn més del destí i de l'època, que això també...
1: El teu moment vital.
0: Deu ser important. Però jo prefereixo viatjar sol.
1: Sol, Ni amb la parella, ni...
0: Com a molt amb la parella.
4: Però amb la parella ja s'acostuma.
0: Però clar, en comparació de tota la criaturada, els pares, els davis, la planta, el perro, l'amigo, el de la moto...
1: Però la teva criaturada ja és grandeta. I tu passes bé.
0: La criaturada, sí.
1: I tu passes bé.
0: Sí, m'ho passo
1: molt bé. Clar, és que ja tenen edat.
0: I és gran, sí.
1: Què? Escoltem què diu l'audiència?
0: Vinga, a veure si es mulla més que nosaltres, perquè estem veient aquí que...
5: Hola, família. Pues a nosotros nos gusta muchísimo viajar, pero somos un poco complicadetes porque mi chico le encanta montar el viaje de pe a pa, de arriba a abajo, con todas sus cosas. Y entonces, o te adaptas o te adaptas. A ver, que también se abre el hombre a sugerencias antes de empezar o incluso viajando. Pero que somos muy reservadillos. Nos gusta ir solo con unos cuñados que tenemos y con el hijo y su novio. Poca cosa más, Venga, un besito. Hasta luego.
6: Hola, guapos. Bon dia, família. Bon cap de setmana. Mireu, en parella m'agrada molt perquè ens ho passem molt bé i fem el que tots dos volem. Però viatjar amb els amics m'agrada molt també. Ens ho hem passat molt bé, hem disfrutat molt perquè ens hi fèiem molt amb tot, amb tot. I viatjar amb la família també és diferent, perquè és molt diferent viatjar amb la família que viatjar amb els amics, però també m'agrada, de diferent manera. Votaria per... És que m'agraden totes tres coses. Viatjar sola ho hauria de provar. No he viatjat mai sola a mi mateixa. poder ho faci i poder m'agradi. De fet, encara no ho he fet. Petons.
7: Hola, bon dia. A ver, yo os comento, yo he viajado en grupo, he viajado con la pareja, pero últimamente viajo bastante sola y no me desagrada porque me organizo bastante bien. Aparte, tenemos muy buenas comunicaciones por España y por todas partes y le he encontrado el gusto a viajar y a organizarme sola. Porque haces lo que quieres, cuando quieres, no tienes que ir limitada a la marcha de nadie y me gusta viajar sola. Venga, tened un buen fin de semana y disfrutad. Y sí que os hago un comentario. Yo no estoy, no tiene nada que ver, pero bueno, como estamos con todo lo del tour, yo veo muy importante cualquier evento que se celebre en la ciudad, ya no todo por los beneficios que reporte. Ayer fue un día patético, pero sobre todo por la noche, porque se ve que ya cortaban para hoy y estaba todos los autobuses nocturnos, los desviaron por ninguna ruta que fuera la habitual de ellos y trastocó muchísimo. Pero bueno, menos mal que es pasajero y aceptémoslo. Lo dicho, buen fin de y un abrazo para todos.
8: Hola, mira, per viatjar, millor amb parella o sol. Amb grups és molt difícil, molt difícil. Perquè un vol saltar-se a aquesta terrassa, l'altre, ai, no, que fa, adona molt de sol, ai, que jo vull dinar aquí, ai, no, que nosaltres volem dinar a l'altra banda, o que volem anar a la platja, no, no, jo no vull fer platja perquè fa calor. Mira, el millor és que si has d'anar en grup, al matí, esmorzeu, que cadascú vagi o li vagi bé, i després a la nit quedeu en un lloc per sopar, que a tots els agradi. I durant el dia, cadascú a la seva. Adéu, bon cap de setmana.
1: És que has portat un dilema complicadet, eh?
0: Sí, complicat, és complicat. És que és un dilema.
1: Perquè partint de la base que viatjar sempre està bé.
0: També, a vegades, es creen grups de viatge que quan ja portes 3 anys viatjant, dius, ara ja començo a fer mandra aquesta
4: ara, gent. Ara, quanta més gent, més complicat decidir on anar, no? Perquè no, sempre
0: i
4: hi ha
0: i
4: més divisió, no?
0: I comença a fer mandra aquesta gent, no? Sí,
1: no, sí, però és l'opció de la Clàudia. A mi que em diguin on haig d'anar. Sí. A quina hora haig d'estar sí, sí, sí, i sí, si la roba és d'estiu o d'hivern, no? I sí, t'és igual
3: i
1: on et diguin.
3: Tot planificat i...
0: Clar, a sobre tot planificat.
1: Home, sí, és que és la gràcia.
3: Sí, la meva mare planifica.
0: Quin rotllo, per favor, per això et quedes
2: però
0: a casa.
2: Planifiqueu
1: no,
2: per WhatsApp?
1: Ah, no, jo?
3: Per WhatsApp no.
1: Jo? Si em diuen, et planifico tot, a mi només em dius que haig de posar rotllo, la maleta.
0: Jo
1: no, quin rotllo? Doncs ja em pots planificar les
0: properes
1: vacances.
0: A mi em diuen,
1: hem
0: d'anar per aquest carrer i
1: ho
0: vaig per l'altre.
1: No, sí, jo sí, no, sí. A mi que em... Vamos.
0: No, no, no.
2: Jo amb la meva família planificant per WhatsApp, diuen, mira, doncs farem això, això altre, aquest dia i tal.
0: Mira,
2: més o menys,
0: us
2: he
0: explicat una anècdota. La setmana passada... No, que, bueno, no sé quin dia.
1: No saps en quin dia.
0: No sé quin dia visc. Estava al tren que anava a La Rioja, I darrere hi havia 3 amigues sí, al tren, i entre elles anaven ja planificant les bodegues, que potser ens escolten perquè eren catalanes. Atenció.
1: Ah, mira.
0: Si ens escolteu, no passa res, no ens coneixem. I anàvem planificant tot, i jo ja no podia més. Vaig estar a punt, perquè deien, ara trucarem aquí, van trucar un restaurant, van trucar una bodega.
1: Però què té de dolent,
0: tot,
1: això?
0: El sopar, el dinar. Vaig estar a punt de girar-me i dir, escolteu, ja podeu tornar cap a casa, perquè ja ho teniu tot fet.
9: Viva el vino!
0: Viva el vino!
1: Però escolta, perquè... que la gent vol saber què farà. Vull
0: però i la improvisació?
1: Que, bueno, hi ha
0: si
1: gent
0: que
1: no li
0: agrada. Si tu vas un restaurant que t'agrada, que et ve de gust, doncs entres allà. Però no perquè ja hem reservat. Hòstia, a mi
1: bueno,
0: això m'agobia
1: una mica. Potser t'han recomanat un altre que està molt millor.
0: Clar, però això és com els gustos.
1: Però tu entens
0: que la gent...
1: És igual
0: que la paella. Quanta gent et diu, ok, es menja la millor paella. I vas i dius, doncs pues no. Com els cargols. Aquí són els millors cargols. I dius, doncs pues no, són un altre lloc.
1: No, sí, ja et diré jo on són els millors cargols.
0: Ah, jo també sé.
1: Escolta, pots entendre que la gent no ha de ser com tu?
0: No, no, gràcies a Déu.
1: No, no, perquè és que si hem d'aguantar més com tu...
0: És que no es pot anar així per la vida.
1: Mare de Déu,
0: per favor,
1: no,
0: de veritat.
1: Deixa la gent que tria el que vulgui.
0: No, però és que no trien, perquè ja van fet, va amb tot fet, programat, no es pot. I quan viatges amb més gent, pitjor és el teu viatge, perquè no pots improvisar res.
1: S'acaba de dir que amb
4: la
1: família s'ho va passar
4: no?
1: superbé.
4: Trobes un restaurant...
0: Sí, però ja està.
4: Lluís, que trobes un restaurant, sempre pots dir, mira, on havia reservat, mira, cancel·lo... Que...
0: Saps que
4: ja
0: jo
4: està.
0: Això, amb un viatge a grup, jo he desertat i he anat a un
1: altre... Sense
0: els he dit, ja ens veurem després.
1: No, sempre s'avisa.
0: I m'he anat a sopar, no sé si era dinar un sopar, i vaig dinar a un altre lloc.
4: L'element discordant del grup, eh?
0: I a més era molt lluny.
1: Em trobo malament, me'n vaig a l'hotel.
4: Sí,
1: i se'm va
4: bueno,
1: a
0: més era molt lluny, era a Xangai. I vaig dir, aneu a sopar allà, que jo me'n vaig a un altre lloc, perquè jo amb això no...
1: Però com ets així?
0: Doncs pues mira, estic viu i feliç en els meus 40 anys.
4: I segueix tenint amics, eh?
1: Per entocat?
0: Es pensen.
1: Clar, viatja sol perquè no té amics, ja.
4: No, exacte, exacte. Ara entenem perquè li agrada ser
0: feliç.
1: Sol, ningú vol viatjar.
0: Soc feliç i estimo molt. T'ha
2: romantitzat una mica, viatjar sol. Et trobes a tu mateix.
0: Sí,
1: doncs viatgeu sol, vosaltres. A mi deixeu-me tranquil·la.
0: És més econòmic.
2: Has de menjar cargols on vols.
0: És més econòmic.
2: Més econòmic.
0: No estàs perdent temps per veure...
1: Mira, a la Clàudia li surt molt barat, tu, bueno, els viatges. Ja, a Amigo, clar.
0: Això també depèn de l'edat.
1: De la taula.
0: Això també depèn de l'edat. Però és més econòmic, no has d'aguantar tonteries, no t'has d'estar 3 hores perquè es compri un souvenir.
1: Però tu t'aguantes a tu mateix?
0: El del souvenir? O sigui, el del souvenir és el més absurd? O sigui, tu compres souvenirs per gent que no està allà.
1: Bueno,
0: clar. Jo compro un souvenir de Mèxic per algú que com a molt lluny ha anat a Viladecans. I pues aquest serveix.
2: Et trobes la nevera plena de
0: mans? Si no aniràs en ta vida.
1: On aniràs aquest estiu?
0: No ho sé.
1: Ah, perquè improvises.
0: Estoy en ello, estoy en ello. Estic improvisant, sol, però jo vaig tard.
1: Sol o deixes venir algú?
0: Anirem una persona.
1: Bueno, a mi.
0: Si vols. Vols venir?
1: Sí.
2: Ens compraràs un souvenir?
0: Tres. Tres. De Martorell, Viladecans i Castelldefels.
1: Home... De Castefa volem.
0: Sí.
1: On hi mandarà a veure. Escolta, et quedes a la ràdio que et mereixes
0: no,
1: puc, o...
0: No puc.
1: Has de viatjar?
0: No puc perquè amb aquestes calors jo necessito remull.
1: Vas a piscina.
0: Sí. Com les llenties.
1: Per estovar-te aquest estovar caràcter
0: mica,
1: que tens.
0: Per estovar-me una mica,
1: a veure
0: si em desagrio menys.
1: Ai.
0: Cuideu-vos, eh?
1: Lluís Soler, bon cap de setmana.
0: Bona setmana. Adéu, adéu.
9: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Franc. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
10: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
9: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
10: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
9: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
1: La ràdio que et mereixes, amb Gerard Sanz. Podria fer la Clàudia, no?
4: Sí o no?
1: T'animes, Clàudia?
4: A veure com...
1: Amb Rever, va.
3: Va, posem la música una altra vegada.
1: Vinga, va, comencem. Pobreta Clàudia.
3: La ràdio que et mereixes, amb Gerard Sanz.
1: Superbé, superbé.
4: Per favor.
1: Prova superada, Clàudia.
4: No li diu no a res.
1: Ja ha perdut la vergonya.
3: No, l'he perdut a tu.
1: Doncs aquesta és l'actitud, Clàudia. No dir no a res aquí a la feina, eh? Després a la teva vida personal jo t'ho faré.
4: És per això que, a més, home, ens ha caigut també i ha caigut també a l'equip. Bueno, a l'equip, a tu i a mi, no?
1: I al Peter, que el tenim per allà.
4: I al Peter també, que el tenim per allà per Barcelona. Doncs que, home, em sap greu perquè sempre li fem un clip de la ràdio que et mereixes a la estudiant en pràctiques que ve, o al Peter també li vam fer i tal, i avui doncs no he pogut, no m'ha donat temps.
1: Però
3: no passa res.
1: Tot arribarà.
4: Potser la setmana que ve doncs tenim una petita
1: sorpresa. L'expliquem de què va la secció, perquè no sé si l'escoltem mai. Clar.
4: Sí, fem a través de clips que adornem amb talls de... Què passa?
1: No.
4: Sí, he vist que el Lisma es reia.
1: Lisma,
4: que
1: riu de tot.
4: Sí, es riu de tot. Doncs a través de clips, rotllo, semblant a l'APM, posem clips, de fet, afusellem molts clips de l'APM, doncs repassem els moments més divertits de la setmana. I, per exemple, hi ha algú que és habitual en aquesta secció, de fet podríem dir el Lozano que et mereixes.
1: Sí, perquè cada setmana
4: el Víctor Lozano, que ja l'has pogut, que malauradament ja l'has pogut conèixer,
1: pobre Víctor.
4: Doncs ens deixa moments graciosos, com quan vam preguntar quan us han posat una multa i si aquesta ha estat injusta, no? Doncs ens va deixar dues anècdotes bastant divertides. Sí.
1: Vinga, Víctor, explica'm, t'han posat alguna multa?
11: Me n'han posat moltes.
12: És un criminal malo.
11: I considero que el 90%, i ho dic de veritat, de les multes que m'han posat són injustes.
13: Mentirós. Mentira.
11: I amb un objectiu absolutament recaptatori.
12: Arroba escaltera.
11: I fins i tot vexatori en certs casos.
14: Hi ha molta maldat en este món.
1: Què t'ha passat?
11: Per exemple, mira, el juliol passat, vaig a buscar la meva filla, tot ple, era un cap de setmana, me'n recordo, tot ple, no podia deixar el cotxe enlloc.
15: ¿Dónde está el coche?
11: I el vaig deixar un moment en una zona on efectivament hi havia una línia groga.
15: Uh-huh. Ah, vale.
11: Va ser sortir del cotxe, anar a buscar la meva filla, que l'acabàvem d'operar, anava amb crosses, i vaig arribar al cotxe i ja m'havia multat la Guàrdia Urbana. per deixar el cotxe. Et juro que van ser 3 minuts, el temps de baixar del cotxe, anar a buscar la meva filla, treure-la i ajudar-la amb les crosses a arribar al cotxe.
16: Rebut, policia local, anem cap allà.
11: Doncs em van posar la multa i han estat incapaços de treure-la. El tio em va dir, quan vaig arribar, diu, però tio, si hace 3 minuts, no te puede haber dado tiempo material ni para mirar la matrícula.
17: És el que va como si fuera un pepino.
11: Ay, y cava, le va a decir, mira la mea filla, ¿cómo va?
18: ¿Tú crees que esto es normal?
11: Digo, ahora, es que esto ya es un método electrónico que va directamente a la central y ya no te la puedo quitar.
18: ¡Claro, claro!
11: Doncs la multa, que inicialment era de 40, la vaig recórrer i ara amb interessos i recàrrec sí? I tal...
18: ¡Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no!
11: Ara ja està per 95 euros.
18: I sempre li roba d'ells! Ell no va robar res mai!
11: Així funcionem en aquest país.
18: Verdadera mal, por no dir-hi, borxenoso.
11: I una de pitjor, a veure si em dóna temps a buscar-la. Al meu poble han establert un sistema lamentable per recollir les escombraries, que es diu porta a porta. Pia, pia.

0: i ja ho fan, no?
1: I recordeu que els petits canvis són poderosos.
0: I vaig anar al poble al costat perquè se m'havia acumulat una mica.
2: Ah, que peste!
0: I vaig tirar amb uns containers, doncs el plàstic al plàstic, el paper al paper. Si no ets en vas, el groc no hi aniràs. Doncs un senyor, el regidor de l'Ajuntament de Polinyà, que no té cap altra cosa a fer...
3: Poneros a trabajar de una vez, hombre!
0: Es dedicava a fer fotos a la gent que feia amb això. I em van fotre una multa de 500 euros...
4: És gravíssim!
0: Per llançar les escombraries al lloc adequat, en lloc de dir-me, escolta, que
5: però
0: això no es pot llançar...
5: No
0: es per no llançar, però es pot
5: ja,
0: avisar.
5: Però la primera vegada l'avises, escolta, no
0: clar,
5: pots.
0: Avises. I 500 euros és proporcional. No. Dius que he llançat matarrates amb una... amb un llac i matar 50
5: Fan
0: milions de peixos,
5: Víctor,
0: vale.
5: Eh?
6: A veure si me quedan tranqui aquí, es que quiero un tranqui.
7: És que va acabar, necessitava un tranqui el Víctor, perquè va acabar molt cabrejat, eh? Sí, sí, anava de menys a més.
5: Que no li costa gaire.
7: Una anècdota més, una multa més i es convertia en Hulk, ja. Aviam, un altre habitual a la secció, Clàudia, per del Víctor Lozano, és el David Cervelló, que, com no, els dimecres ens ve a repassar doncs, el que ens deixen les principals revistes del cor, a la secció El Cor de la Ciutat, i és un habitual perquè bueno, és un tio molt catxondo i porta l'humor a la sang i sempre ens deixa moments divertits, com aquest, en el que, en aquest cas, la Míriam es va sumar al Club de la Comèdia.
8: Bueno, anem amb 10 minuts.
9: Vamos allá, ¿no?
8: Comencem per Aitana. Atenció, cumple 27 i lo celebra complex. Per tant, van celebrar el complex.
5: Ah, ja, ai, saps què vull dir? Te l'has preparada, aquesta.
8: Què te'l tenia notat?
10: Te l'has preparada, aquesta.
8: Perquè dic, home, complex.
9: Prou! Quan jo dic prou, és prou.
8: Tenia una altra notat, eh?
11: Ojo, ojo, ojo.
8: Que es compraran, suposo, un duplex.
12: Se da cuenta que sí, no, que no va bien.
8: Sí, de cas ja vaig
5: parar. I dormiran en un colchonplex.
8: No. Sí, senyor, molt bé, molt bé.
7: El Club de la Comèdia.
8: Jo m'ho passo molt bé aquí, eh? Escolta, de veritat...
5: Avui estem demanant acudits, ai, així que ja saps...
8: Home,
5: tu no cal que t'animem a explicar-ho.
7: No, el David és un acudit
8: no,
7: en si, ja.
8: No, és freneu, m'heu de frenar. Sí.
9: Más vale tener buen humor que en el culo un tumor.
7: Bueno...
5: Va ser bastant lamentable ara que ho he tornat a escoltar.
7: Bueno, de vegades sí, quan t'escoltes... Però va estar molt bé. La vas ficar bé, va ser... Un conxo amb flex.
5: Després vaig arribar a casa, ho vaig explicar.
7: Sí o no?
5: Sí.
7: Vas tenir la valentia
5: bronca,
7: de...
5: Bronca, em va fotre bronca a casa.
7: Per favor.
5: I vaig demanar acudits dolents i no van parar tota la nit, eh?
7: Clar, si és que... Ai, que s'animin i enviïn àudios, no?
5: Clar. Què t'ha semblat, Clàudia?
13: Molt divertida, molt divertida. M'ha encantat l'agilitat mental de pensar l'àudio per
5: posar... No, el Gerard ho fa superbé, sí. Això. Així que vigila.
13: Sí, ara miraré molt el que dic.
5: A la que diguis alguna cosa que el Gerard pugui treure una miqueta de punta...
7: En alguna et pescarem.
5: Tens ràdio que et mereixes feta, eh? Sí. Així que hem de vigilar molt el que diem. Preparats pel cap de setmana, nois?
7: Sí.
13: Sí,
7: sí, sí. Sí.
5: La Clàudia em deia abans, ai, per fi és cap de setmana. Primera setmana, no ha estat ni una setmana sencera,
13: però no,
5: tres dies.
13: Però...
5: Balanç?
13: Molt bé, molt contenta.
5: De les pràctiques bé?
13: Molt contenta, a més. Sempre deixeu fer moltes coses, llavors així s'aprèn molt.
5: Home,
7: molt bé, molt bé. I anirà més.
13: Sí, espero.
5: Vigila, perquè com vagis fent bé les coses, nosaltres ens animem i et donem més feina, eh?
7: La ciutat, amb Clàudia Moreno.
5: Bueno, potser quan comenci la ciutat d'estiu li treus el lloc al Robert Calvo, eh? Mai se sap. Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem dilluns, com cada setmana, a partir de les 12:20 i fins a les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda, vigileu amb les altes temperatures, qui vulgui que gaudeixi...
7: I amb
5: de
7: les bicis.
5: Sortida. Exacte, anava a dir que gaudeixi del Tour de França, però vigileu amb les bicis, planegeu els vostres desplaçaments per aquí, per la ciutat, perquè serà una miqueta complicat. Tornem dilluns a partir de les 12:20. Que passeu un molt bon cap de setmana.
14: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 1.750.000 andaluces le dieron su voto para evitarle un gobierno con Vox. Les pidió que le votaran a él para no tener que pasar por el aro de Abascal. Y le escucharon. Así que Juanma Moreno, investido presidente de Andalucía hace unas horas, les debe una respuesta. Tendrá que convencerles de que hacer lo que dijo que no haría, gobernar con Vox, de que asumir los postulados de la ultraderecha es el mal menor porque peor es el bloqueo o la repetición electoral. ¿Peor para quién? para Andalucía.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.

0: Molt bona tarda. El director dels Mossos, Lluís Trapero, ha definit sense embuts la mort violenta d'un noi de 15 anys aquesta passada nit al districte de Sant Andreu de Barcelona. Un assassinat, ha dit, de màxima gravetat, que ha traspassat totes les línies vermelles. Uns fets que ha vinculat a l'augment de la violència, la presència d'armes de foc i el repunt del crim organitzat i de l'activitat de les bandes juvenils. Escoltem l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
1: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
0: La gran pregunta és com es combat aquest assassinat i els altres crims que s'han repetit en els últims mesos a diferents punts de Barcelona. Doncs Trapero, en aquest cas, també ha estat molt clar. Més presència policial i un enduriment del Codi Penal.

0: El govern català i l'Ajuntament de Barcelona també han condemnat amb contundència els fets, mentre que els partits de l'oposició han reclamat directament dimissions. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Junts per Barcelona, el Partit Popular i Vox acusen l'alcalde Jaume Collboni de negar la realitat i confondre les prioritats. Són Jordi Martí, Daniel Cirera i Gonzalo de Oro.
2: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
3: Quan algú no fa bé la seva feina, se l'acomiada. I en aquest cas, ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, ni el responsable de Seguretat, Albert Valle, estan fent bé la seva feina.
4: Negando la realidad, lo único que demuestras es que no estás capacitado para darle la vuelta al problema. Entonces, lo que hay que decir al alcalde Collboni es que ha tirado 3 años, queda 1 año de mandato, que se ponga las pilas.
1: Els socis del govern municipal, en canvi, no demanen dimissions, tot i que troben insuficient l'actuació del consistori.
5: No podem normalitzar una mort per bala cada 15 dies a Barcelona. El darrer incident, una víctima mortal menor.
6: Collboni, un cop més, ho confia tot que la mà dura solucionarà un problema que és un problema més complex i que requereix d'una actuació doncs més complexa.
1: Era Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Marc Serra, de Barcelona en Comú.
0: A aquesta hora també estem pendents d'un incendi que crema sense control a la Bisbal d'Empordà i que ja afecta el massís de les Gavarres.
1: 10 mitjans aeris i 35 de terrestres estan treballant per controlar un foc que té diversos focus secundaris en el que està dificultant les tasques d'extinció. El cap d'operacions dels bombers de la regió de Girona, Ferran García, reconeix que és un foc important.
7: És dels grossos que tenim. Que no vol dir que es faci gros, estem aquí perquè no es faci gros, però estem posant l'estructura necessària perquè si aquests incendis fan gros estiguem tots aquí. Per això s'està evacuant, per això s'han fet els potencials, per això hi ha el graf aquí.
1: S'ha demanat el confinament de 10 poblacions del litoral de la Costa Brava i també d'una casa de colònies Pou de la Glas, on hi ha 150 nens que es troben bé.
0: I el govern català torna a posar sobre la taula la vinyeta com a sistema de pagament per utilitzar les autopistes.
1: Això després que aquesta mateixa setmana el president de la Generalitat reconegués que l'aixecament de les barreres a la AP7 no va ser una decisió encertada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, però reconeix que la mesura ha de passar necessàriament per Madrid.
8: I a més la tramitació necessita que sigui a través del Congrés de Diputats. Per tant, necessitem que sigui global a tot l'Estat i que es tramiti des del Congrés de Diputats. Però sí que des de Catalunya volem fer una proposta perquè pugui ser debatuda a l'estil d'altres qüestions que també hem introduït.
1: Paneque també ha assegurat que a curt termini s'estan estudiant més mesures per ordenar i disminuir el trànsit a l'AP7. Ahir es van produir diversos accidents amb la implicació de vehicles pesants.

0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Ara sí, bona tarda. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial després de guanyar de forma solvent a Àustria per 3-0 amb un dupleto d'Oyarzabal i un gol de Pedro Porro. El seu rival serà Portugal, que s'ha classificat guanyant a Croàcia per 2-1 gràcies a un gol de Gonçalo Ramos al minut 93. També ha passat Suïssa, que s'ha imposat a Algèria per 2-0. Més partits de setzents. A les 8, Austràlia-Egipte. A les 12, Argentina-Cap Verd. I a 3:45, Colòmbia-Ghana.
0: Repassem la previsió del temps pendents d'una nova onada de

0: El que sembla que començarà a partir d'aquest diumenge. Noelia García, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones del Pirineu, prelitoral i depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Girona i a Lleida, 33 a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dissabte pugen les temperatures i es superaran els 36 graus a gran part de l'interior i fins i tot els 38 graus a l'Empordà. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Tant aquesta tarda com demà, vent moderat de tramuntana a l'Empordà i mestral a Tarragona. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Barcelona, 20 a Girona i 18 graus a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda al control tècnic Ismael de la Parra.

0: Doncs ho dèiem en portada, un adolescent de 15 anys ha mort a trets aquesta passada nit al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, Marcos.
1: Sí, cap a 2:15 de la nit, un grup de joves s'ha apropat al menor i li ha disparat 2 trets abans de fugir en direcció a l'Avinguda Meridiana. Quan han arribat els serveis d'emergència, han localitzat la víctima inconscient, però encara respirant, amb una ferida per arma de foc a la zona de l'estómac. Els equips sanitaris han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar, però finalment no han pogut salvar-li la vida i s'ha confirmat la seva mort.
0: Aquests són els fets que ja estan sent investigats pels Mossos d'Esquadra, que han convocat una atenció a mitjans d'urgència arran de tot el que ha passat aquesta nit. Ho ha seguit des de la comissaria de les Corts la nostra companya Ana Utiel. Ana, bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. Doncs després que aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apuntaven enfrontaments entre bandes, els Mossos han estat més prudents. El director general del cos, Josep Lluís Trapero, i l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, s'han acollit al secret d'actuacions i han donat pocs detalls. Això sí, han deixat clar que no es tracta d'un fet aleatori ni aïllat, sinó que els responsables de la mort tenien aparentment el seu objectiu clar, que era aquesta víctima de 15 anys. L'intendent Rodríguez ha vinculat aquest crim a un context marcat per la proliferació de les armes de foc entre bandes criminals, causada sobretot per l'auge del tràfic de marihuana.
3: Doncs hem parlat de la proliferació del narcotràfic en tota la seva escala de producció, des del crim organitzat més elevat, internacional, tenim algun fet darrer que seria mostra d'això, però també com això empapa les estructures criminals més bàsiques, més arrelades a territoris concrets, que es poden dedicar o no al narcotràfic, però que tenen un accés superior a estris que abans era més dificultós, com les armes de foc.
2: Aquest augment de la presència d'armes, segons Rodríguez, també ha arribat als delinqüents més joves. Davant d'aquesta situació, el director de la policia ha insistit a demanar que s'endureixi el codi penal per castigar amb més contundència tant el tràfic de marihuana com la tinença d'armes de foc. Trapero ha dit que no pot ser que Espanya tenir un arma de foc no comporti l'entrada a la presó i ha demanat que així sigui. I també han recordat tant Trapero com Rodríguez que la víctima ja és la 7ª persona morta en un tiroteig a Catalunya aquest 2026. En només 6 mesos el nombre de morts ja iguala a tot el del 2025. 5 dels homicidis han passat a Barcelona, un a Badalona i un a l'Hospitalet. A més dels casos més extrems com aquest que han provocat morts, hi ha hagut també fins a 65 fets amb armes de foc, 22 dels quals han ferits.
0: Crònica en directe des de la comissaria de les Corts de Barcelona de la nostra companya Ana Utiel. Ana, gràcies, bona tarda.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Mentrestant, els governs català i municipal situen la seguretat, el reforç policial i la lluita contra la multireincidència com una de les prioritats, Marcos, d'aquesta legislatura.
1: Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com la tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ho asseguren en cada sessió de control o ple municipal. També reivindiquen les xifres del Pla Campai, que ha permès, afirmen, reduir el nombre de fets delictius a la capital catalana. Tanmateix, Parlon i Batlle reconeixen, això sí, que hi ha feina per endavant.
0: I l'oposició, en canvi, carrega durament contra el govern municipal i l'acusa d'haver perdut el control de la ciutat.
1: Junts, Partit Popular i Vox consideren que la violència s'està normalitzant als carrers de la ciutat, mentre que Jaume Collboni denuncien nega aquesta realitat. Les tres formacions l'insten a agafar les regnes de la seguretat i fins i tot reclamen dimissions a banda i banda del plaça Sant Jaume. Són Jordi Martí de Junts, Daniel Cirera del PP i Gonzalo de Oro de Vox.
4: Dir-li al màxim responsable polític de la ciutat, que és el senyor Collboni, que deixi de fer tot allò que no ha de fer i que es dediqui a fer allò que li demanem i li exigim a la ciutadania i

0: per Barcelona, que és recuperar la seguretat a la ciutat de Barcelona.
1: Jo els demano que dimiteixin i si Núria Parlon i Albert Batlle no dimiteixen, que Salvador Illa i Jaume Clavé els cessin de manera immediata.
2: Y ahora mismo tenemos un problema muy serio en nuestra ciudad, con la delincuencia completamente descontrolada. Hemos pasado de ser la ciudad de los hurtos a la ciudad de los asesinatos.
3: Des de la bancada de l'esquerra, en canvi, no demanen dimissions i les receptes que proposen, això sí, són diferents. D'una banda, l'esquerra reclama a l'alcalde que aixequi la veu per demanar més Mossos, mentre que els comuns lamenten que tot ho fia la policia.
4: Demanem al Partit Socialista, demanem a l'alcalde Collboni que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat, a la capital del país.
5: L'experiència dels anys 2000 amb les bandes juvenils a la ciutat de Barcelona i també a la ciutat de Madrid, el que ens demostra és que per respondre a aquest fenomen no valen solucions senzilles, no valen solucions fàcils, sinó que el que cal és invertir més recursos en mediació, més recursos en prevenció i més recursos en acció comunitària.
3: Paraules d'Elisenda Alemany d'Esquerra i de Marc Serra dels Comuns.
6: L'altra gran notícia del dia ens porta cap a les comarques gironines. A aquesta hora estem pendents d'un incendi sense control que està cremant la Bisbal d'Empordà i que ja afecta el massís de les Gavarres. Les flames han obligat a confinar la zona de Sant Pol, una casa de colònies amb uns 150 nens i ara també l'urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro, a més de diversos municipis del litoral gironí de la Costa Brava que acaben de ser confinats també per precaució.
3: Unes flames que ja han afectat a 30 hectàrees, que estan sent empeses per la tramuntana i que fan molts focus secundaris, fet que complica l'extinció. Els efectius dels bombers tenen un doble objectiu, controlar l'incendi principal i atacar-ne els secundaris, amb l'objectiu d'evitar noves propagacions i consolidar el perímetre afectat. Un dels flancs que més preocupa és el dret, ho ha explicat el cap d'operacions dels bombers de la Generalitat, Ferran García.
7: O sigui, l'objectiu de bombers durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa, és impossible.
3: Pel que fa a les afectacions, ja s'ha confinat a la zona del barri de Sant Pol, l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, on hi ha 150 nens que es troben bé, i 10 municipis de la Costa Brava. Estem parlant de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forellac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro.
6: Doncs estem pendents d'aquestes flames. No són les úniques. De fet, també hi ha algun altre incendi i això ha dificultat les tasques d'extinció precisament d'aquest foc de les Gavarres perquè el dispositiu dels bombers s'ha hagut de dividir i no ha pogut atacar únicament de forma centralitzada aquest foc, com dèiem, de les Gavarres que preocupa i del qual també està pendent, òbviament, en aquests moments molt pendent el govern català. A banda d'això, aquesta atenció, també aquest cap de setmana, molta atenció, volíem dir, a les temperatures perquè el Meteocat, a més, avisos de perill per una nova onada de calor que s'estendrà entre diumenge i com a mínim fins dimecres vinent, amb els dies més intensos, seran dilluns i dimarts.
3: L'arribada d'una massa d'aire molt càlid del nord d'Àfrica farà pujar les temperatures per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida i dels 35 a la depressió central i al Prepirineu. Les nits tropicals, és a dir, amb mínimes per sobre dels 20 graus, seran generalitzades i en punts del litoral i prelitoral es registraran nits tòrrides superiors als 25 graus. El Meteocat destaca la persistència de l'episodi i és que, tot i que l'etiqueta d'onada de calor podria retirar-se dimecres, les temperatures es mantindran per sobre de la mitjana fins a mitjans de juliol.

0: Ho deien també en titulars, el govern estudia una proposta de pagament per vinyeta a les autopistes per tal de disminuir la saturació i ordenar el trànsit. Ho avançava el president de la Generalitat, Salvador Illa, al ple del Parlament, i avui ho ha ratificat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, des de Girona. Ho ha seguit l'Eudald Sanz.
1: La consellera admet que les xifres de sinistralitat han augmentat molt des de la retirada dels peatges de la P7 i explica que la proposta de pagament es vincularia a l'ús, al tonatge i a les emissions dels vehicles.
2: Posaríem criteris a l'estil de que no s'havia conegut com la vinyeta, val, per tal de que hi hagi un pagament per ús i un pagament

0: hem vinculat alguns criteris determinats.
1: La consellera ha afegit que, mentrestant, treballaran per ordenar el trànsit i per realitzar treballs de manteniment a la via, juntament amb obres d'ampliació de carrils i de millora dels accessos. Per la seva banda, els transportistes critiquen que des de la retirada dels peatges, la P7 ha experimentat un increment exponencial del trànsit de vehicles privats. Carles Falquí, de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes, denunciava a la brúixola que l'autopista es troba en males condicions i reclama al govern que inverteixi per reacondicionar-la i per construir més vies alternatives.
2: Que és imprescindible que això es prengui com una qüestió d'estat i que les administracions implicades, tant la Generalitat com l'administració central de l'estat, prenguin mesures i es prenguin seriosament aquesta situació.
1: Folk descarta que posar més limitacions als vehicles pesats sigui la solució, però opina que sí que funcionarien mesures com rebaixar la velocitat màxima per tots els vehicles i l'aixecament del peatge de la C-32 en situacions excepcionals. I recorda Gabriel que aquest dijous ha estat fatídic perquè s'han registrat diversos accidents amb implicació de camions a la P7.
3: Tres quarts de 3 de la tarda passats, l'Hospital Vall d'Hebron ha presentat al·legacions a l'expedient que li ha obert el Departament de Salut per l'atenció al nadó presumptament maltractat pels seus pares. El centre defensa que va protegir el bebè en tot moment i demana que el procediment s'arxivi. Montse Valls, bona tarda.
4: El conflicte rau en el fet que, segons Salut, el protocol de violència infantil al Vall d'Hebron no s'hauria activat fins al 18 de març, tot i que el nadó va ingressar-hi el dia 16. L'hospital, però, sosté que va activar el protocol des del primer moment i que la prioritat va ser estabilitzar les lesions de risc vital, garantir la protecció del menor i completar en menys de 48 hores totes les proves necessàries per orientar el diagnòstic i les decisions dels organismes de protecció. El nadó havia passat abans per Sant Pau, Sant Joan de Déu i el Cap Roger de Flor, centres que no van activar el protocol. Recordem que el pare del nadó és a la presó des del març i la mare va quedar en llibertat amb mesures cautelars al maig.
3: Nou pas endavant de la ciència per aconseguir la supervivència d'un nadó prematur fora de l'úter. L'equip de Barcelona Natal ha aconseguit que un fetus d'ovella visqui fins a 21 dies en una placenta artificial. Són 9 dies més dels que s'havien aconseguit ja l'any 2023. L'objectiu final d'aquesta investigació és fer proves amb humans en un parell d'anys, Montse.
4: A més de millorar la supervivència d'aquest fetus, també s'ha aconseguit que l'ovella Gaia, que va passar 10 dies a la placenta artificial, ja hagi complert 15 mesos d'edat. És a dir, té més d'un any de vida de supervivència postnatal. Es tracta d'un avenç significatiu que es vol aplicar a la supervivència dels prematurs humans més extrems que neixen amb menys de 6 mesos de gestació. Eduard Gratacós és el líder d'aquest projecte.
5: Evitar que aquest nadó tan immadur surti fora, estigui exposat a la temperatura, hagi de respirar quan no té uns pulmons desenvolupats, hagi de menjar quan no té uns budells desenvolupats i un cervell que realment encara està molt en fase de construcció s'exposi a tots aquests insults per haver sortit en un moment que la seva naturalesa no estava preparada. Doncs que amb aquest nadó el podem oferir seguir vivint en un entorn que sigui com el que tenia dintre de la seva mare.
4: I per oferir aquest entorn favorable i evitar les seqüeles que afecten la majoria de nounats, s'ha creat una incubadora líquida que està connectada a través del seu cordó umbilical. D'alguna manera, s'enganya la natura per tal que el nadó es pugui continuar desenvolupant fora de l'úter de la mare. Cada dia de supervivència, ara en són 21, equival a un 2% menys de mortalitat i a un 2% menys de seqüeles. La prematuritat extrema, és a dir, quan es neix amb menys de 6 mesos de gestació, afecta 25.000 famílies cada any només a Europa.
3: En 24 hores arrencarà el Tour de França i per primera vegada ho farà des de la capital catalana. Barcelona ja fa dies, de fet, que es prepara per acollir aquest gran esdeveniment. Ahir, de fet, aquest dijous a la tarda, unes 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van assistir a la presentació dels equips del Tour.
6: Els ciclistes van desfilar des de Sant Pau fins a la Sagrada Família. Ho van fer sota l'atenta mirada de desenes de milers d'espectadors. Entre el públic, molta gent vinguda de fora, en molts casos expressament per veure el Tour.
7: From Melbourne, Australia.
8: Venim de Melbourne, d'Austràlia. Ens encanta el Tour i el seguim des de fa 3 anys, quan ens vam iniciar en el ciclisme. Estic molt emocionada perquè el meu aniversari coincideix amb la primera etapa.
9: Soy de Brasil. Y hoy he venido aquí, creo que Vingegaard va a ganar este Tour de France o Remco.
10: Yo vivo aquí, pero mi padre ha venido de Inglaterra para ver el Tour. Es nuestra cosa y también somos ciclistas, así que nos gustamos salir.
11: Cuando yo la veía en mi época a blanco y negro, en mi televisión y todo, y estar aquí presente es espectacular, la verdad. Me puse mi camiseta de Colombia, representando a mi país.
6: A Catalunya també hi ha molta afició al ciclisme, per descomptat, i això es va fer notar en la presentació, però també hi va haver molts barcelonins i catalans que s'hi van acostar moguts més aviat per la curiositat.
3: El Tour de França és un dels esdeveniments esportius més seguits del món. Això no només té conseqüències en l'àmbit esportiu o cultural, sinó que també té un impacte en l'economia de la ciutat i en el dia a dia dels veïns. Pere Parés.
12: Bona tarda. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, preveu que aquest gran depart aporti més de 100 milions d'euros a l'economia local, a canvi dels 9,6 milions invertits per l'administració pública barcelonina. La contrapartida d'aquest benefici són els negocis que seran forçats a la inactivitat degut als talls i restriccions de mobilitat. El Pròsper Puig és president de Barcelona Comerç.
13: Hi ha dues cares de la mateixa moneda. Hi haurà molta economia del visitant, moltíssima gent que està disposada a fer despesa aquí a Barcelona. I per l'altre cantó també hi ha alguna àrea comercial que se sent una mica perjudicada, com per exemple els comerços del voltant de Sagrada Família. Però bueno, esperem que tot això, ja et dic, que quan fem el balanç dels tres dies, quatre que serà el Tour a Barcelona, siguin molt positius pel món comercial.
12: Puig considera que el Tour és una oportunitat més per atraure consumidors que facin despesa a Barcelona, però una perspectiva força diferent és la dels veïns. Un dels barris més afectats és el de la Sagrada Família, que el mes passat ja va patir diverses afectacions per causa de la visita del Papa. Gabriel Mercadal és president de l'Associació de Veïns del barri.
14: El que passa és que, a diferència del Papa, des de l'Associació de Veïns et dic que el Papa era lògic que vingués d'aquí, perquè si d'inaugurar la creu de la Basílica està aquí. El torn no és tan clar, i que els beneficis que hauria de veure, tenint en compte que hi ha una part del barri que està afectada per aquests aconteixements, no els veu. A nivell de barri, el que interessaria és que aquests beneficis revertissin a la resta del barri.
12: La mobilitat per Barcelona es veurà afectada sobretot als districtes de l'Eixample, Sants i Sant Martí. Dissabte serà el dia on el Tour perjudicarà més la mobilitat, mentre que el diumenge les afectacions seran més moderades i focalitzades a la zona de Montjuïc.
15: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
16: Hay obras que trascienden el tiempo y siguen dialogando con el presente. La Cultureta visita el Museo de Pontevedra para descubrir la historia y el significado de A derradeira leición do mestre, la obra cumbre de Castelao, que regresa a Galicia para exhibirse por primera vez en este museo. Un recorrido por el arte, la memoria y la cultura. El 3 de julio, La Cultureta con Rubén Amón, con el patrocinio de la Diputación de Pontevedra. Onda Cero, tu radio.
3: Temps pels esports amb el Víctor Lozano. Hem de començar parlant del Mundial i de la brillant classificació d'Espanya.
17: Sí, ja és als vuitens de final. La selecció espanyola, després de guanyar clarament a Àustria per 3-0 a Inglewood, a Los Angeles, en un partit molt complet del combinat de Luis de la Fuente. Oyarzabal va fer dos gols, el que inaugurava el marcador al minut 36 i el que el tancava al 89. Entremig, al 66, Pedro Porro va fer l'altra diana d'una Espanya que va signar la millor actuació en el torneig. De la Fuente té molts motius per estar content.
18: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria, ¿sí? Por la victoria, que es importantísima, por la imagen del equipo, sensacional, y por las situaciones también individuales, obviamente, que los jugadores celebren hitos de esta envergadura. Y estamos felices todos, todo el grupo. Es el proceso que había que hay que seguir y que había que ir siguiendo hasta encontrarnos hoy, pero que, aprovecho, habrá que ser mejores todavía el próximo partido, seguro.
17: Per primera vegada en el Mundial es va veure un Lamine Yamal del tot recuperat de la lesió, fresc i ràpid i desequilibrant per banda dreta. El davanter mataroní valora la victòria i la classificació.
19: Bueno, yo creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos. Sí, obviamente, hemos pasado de ronda, estoy muy feliz, pero bueno, ya el partido ha acabado, ya hay que pensar en el siguiente partido y i ja està, però estic molt feliç per l'equip.
17: El seleccionador austríac Ralf Rangnick es va desfer en elogis cap a Espanya, a qui veu amb moltes opcions de guanyar el Mundial.
20: Cuando jugamos contra Argentina hasta el 2-0, el juego aún estaba abierto. Hoy España llevó a cabo una gran actuación, trajo su mejor actuación hasta ahora en este torneo. También me atrevo a decir esto en este momento. No solo estuvimos jugando contra el campeón de Europa, sino que quizá también contra el próximo campeón mundial. Cuando juegan así, no importa contra quién. Es muy difícil ganar a los españoles.

0: Muss erstmal jemand gegen die Spanier gewinnen und
1: la selecció espanyola s'enfrontarà a vuitens de final a Portugal, dilluns a Dallas. El combinat de Robert Martínez s'ha classificat guanyant a Croàcia per 2-1 a Toronto, gràcies a un gol

0: primeros.
1: Y la poesía, porque como empieza esa canción en Babilonia, en el Boulevard de los Sueños Rotos, mi energía en lo más bajo, me entrego a no sé qué. Y es que es locura.
0: Bueno, vamos a hacer una andalocura, vamos a hacer una pausa. ¿Sabes quién viene a la radio, Laura Brava?
1: Oh, wow.
0: ¿Eh? Adriana Ugarte.
1: La amo.
0: La amas. Nosotros también.
1: La amo.
0: En un momento se sienta aquí en Por Fin.
2: Cantizano en Por Fin.
3: La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
4: Contrata a Atresplayer por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
5: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
6: ¡Chasca!
4: Disfruta de 3 meses de Atresplayer Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
7: ¿Ves las cosas de otra manera?
8: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en Atresplayer.
9: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
10: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
11: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
12: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
13: Verisure.
14: Onda Cero Barcelona. A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minutos.
15: Bona tarda. El foc de la Bisbal continua cremant sense control i ja ha afectat més de 250 hectàrees, segons el recompte dels agents rurals, que també treballen a la hipòtesi d'un treball mecànic en una carretera com a causa de l'incendi. Protecció Civil, a més de confinar 12 municipis, també ha demanat que es posposin els desplaçaments des de l'àrea metropolitana cap a la Bisbal d'Empordà i Vilabenut per no dificultar les tasques d'extinció. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que sol·licitarà l'ajuda de l'UME.
16: Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències.
15: Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 5 menors d'edat per una agressió homòfoba a un altre menor durant les festes d'un barri de Mataró. Més dades amb Diego Fernández.
17: L'agressió va tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. El grup d'agressors van increpar i agredir a la víctima mentre li proferien insults homòfobs. El grup de joves va ser detingut a finals de juny i estan sent investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques i un delicte lleu de lesions. Ara han passat a la disposició de la Fiscalia de Menors.
15: I l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras va acomiadar l'any passat l'exgerent i l'excoordinadora econòmica del centre després que denunciessin davant l'Oficina Antifrau de Catalunya un presumpte desviament de fons i altres irregularitats al centre. Antifrau va advertir l'Institut que els acomiadaments contravenien la llei de protecció de les persones informants, els coneguts com a alertadors. L'oficina va demanar que la readmetessin quan les van acomiadar, però l'Institut tampoc va atendre el nou requeriment. Ho deixem aquí. Més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
14: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
18: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
14: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
19: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com

0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: Contrata a A3Player por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
3: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
4: ¡Chasca!
2: Disfruta de 3 meses de A3Player Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
5: ¿Ves las cosas de otra manera?
6: Y el 12 de julio, Ágata y Lola solo en A3Player.
7: Onda Cero Barcelona.
8: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
9: Mundi Auto.
10: Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundi Auto.
7: La brúixola amb Lola Sorribas.
11: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
12: Molt bé, estic molt bé.
11: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
12: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
11: Molt bé.
12: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
13: Llibres? No.
12: Què?
13: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries?
12: Sí, eh? Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar...
11: Sí?
12: Sí, superguai.
7: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
14: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses.
12: Mm-hmm.
14: Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents... coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
7: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
14: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat... Val. Què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació.
12: Sí.
14: Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
7: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem

0: Toledo. Descubriremos Primada, la gran exposición que conmemora el octavo centenario de la construcción de la Catedral de Toledo. Una ocasión única para acercarse a la historia y el patrimonio de la ciudad imperial. El sábado 4 de julio, desde las 12 del mediodía, gente viajera desde Toledo. Con el patrocinio de la Fundación Primatial de Toledo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
1: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
3: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
4: Verisure.
5: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenia Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en feniaenergia.es o llama al 900-215-470.
6: En directo la última hora del verano.
7: La gente está con ganas de mar, relax.
6: ¿Siguen las costas rebajas?
7: Sí, pero hay que darse prisa.
6: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
8: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
9: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
10: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
9: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
10: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
11: Ay. Onda Cero Barcelona.
12: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
13: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
14: La brújula de Radio Estadio Catalunya d'avui analitzarem el detall la victòria d'Espanya davant Àustria 3-0 a nit a Los Angeles, que permet als de Luis de la Fuente accedir als vuitens de final de la Copa del Món, partit que jugarà dilluns a Dallas davant Portugal, un cop els de Robert Martínez derrotaven Croàcia 2-1. Escoltarem els protagonistes i desenvoluparem les claus del duel ibèric. A la resta del Mundial, la passada matinada Suïssa s'imposava a Argèlia i espera rival del Colòmbia, Ghana, que es jugarà dos quarts de quatre a Kansas, Missouri. Abans, Austràlia i Egipte a les 8 del vespre, sempre a hora catalana, a Arlington, Texas, i Argentina Cap Verd a les 12 de la nit a Miami, Florida. Els quatre gats, on el Víctor Llucià ens aproparà al protagonista d'una producció literària o cinematogràfica relacionada amb els esports i el cop d'ull a l'actualitat esportiva als Estats Units, completant la nostra proposta, que servim a 2 de 9 i recollim a les 10 en punt de la nit.
11: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio a Onda Cero Catalunya. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
15: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
11: La Ciutat, amb Míriam Franc.
15: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes... I saben...
16: Ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
17: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró, com a avi i com a persona?
16: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home doncs, molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo doncs, no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
11: La Ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
14: Es el momento de la extraactualidad, son noticias.

0: escenari complicat ara mateix al Baix Empordà amb un incendi originat a la Bisbal i que ha obligat al confinament d'una dotzena de nuclis de població. Més de 200 bombers treballen en un perímetre de 1.280 hectàrees i els preocupa especialment el flanc dret del foc, sobretot de cara a demà. Així ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
1: Ara mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? a veure qui pot més i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la Marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
0: Una afectació que es produiria a la zona de les Gavarres. Davant d'aquesta situació s'ha activat també un quart batalló de la UME per garantir la cobertura en cas que es poguessin produir altres incendis de manera simultània. De fet, els esforços estan centrats a l'Empordà, però els bombers també treballen al Pla de l'Estany en un foc que ha afectat 35 hectàrees. Pel que fa a l'origen d'aquest incendi que comentàvem al Baix Empordà, doncs ara mateix ens arriba que hi ha una detenció tot apunta que ha estat per l'ús prohibit d'una radial a peu de carretera mentre un operari, ara com dèiem detingut, intentava col·locar una senyalització. O sigui com sigui, amb la situació actual, el missatge a la ciutadania és clar, precaució i no desplaçar-se a segones residències ni tampoc a fer activitats d'estiu durant les properes hores a la Costa Brava.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Dimarts d'aquest divendres, dia 3 de juny, Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Els Mossos atribueixen l'assassinat a un noi de 15 anys la matinada passada a l'augment de la violència, la presència d'armes de foc i el repunt del crim organitzat i les bandes juvenils.
2: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
1: Són paraules de l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez. Davant aquesta situació, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha insistit a demanar que s'endureixi el codi penal.
0: Aquest fet no ha estat exempt de repercussió política.
1: Doncs no, Junts per Barcelona, el Partit Popular i Vox acusen l'alcalde Jaume Collboni de

0: negar la realitat i confondre les prioritats. Escoltem Jordi Martí, Daniel Cirera i Gonzalo de Oro.
1: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
2: Quan algú no fa bé la seva feina, se l'acomiada. I en aquest cas, ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, ni el responsable de seguretat, Albert Valle, estan fent bé la seva feina.
3: Negando la realidad, lo único que demuestras es que no estás capacitado para darle la vuelta al problema. Entonces, lo que hay que decir al alcalde Collboni es que ha tirado 3 años, queda 1 año de mandato, que se ponga las pilas.
0: Els socis del govern municipal, en canvi, no demanen dimissions, tot i que troben insuficient, diuen, l'actuació del consistori.
4: No podem normalitzar una mort per bala cada 15 dies a Barcelona. El darrer incident, una víctima mortal menor.
5: Collboni, un cop més ho confia tot, que la mà dura solucionarà un problema que és un problema més complex i que requereix d'una actuació doncs més complexa.
0: Paraules d'Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, i Marc Serra, de Barcelona en Comú.
6: El govern català torna a posar sobre la taula la vinyeta com a sistema de pagament per utilitzar les autopistes.
0: Això després que aquesta mateixa setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, reconegués que l'aixecament de les barres a l'AP7 no va ser una decisió encertada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, però, reconeix que la mesura ha de passar necessàriament, diu, per Madrid.
7: A més, la tramitació necessita que sigui a través del Congrés de Diputats. Per tant, necessitem que sigui global a tot l'Estat i que es tramiti des del Congrés de Diputats. Però sí que des de Catalunya volem fer una proposta perquè pugui ser debatuda a l'estil d'altres qüestions que també hem introduït.
0: Paneque també ha assegurat que a curt termini s'estan estudiant més mesures per ordenar i disminuir el trànsit a la AP7. Ahir, per exemple, es van produir diversos accidents amb la implicació de vehicles pesants.
6: Més enllà de l'actualitat, els divendres són sinònim de cultura, que la brúixola. Avui començarem a parlar de festivals culturals d'estiu i començarem pel Juliol a la Fresca de l'Ateneu Barcelonès.
0: Sí, perquè porten sota el braç una proposta eclèctica i multidisciplinària de cara a aquest mes. Tindrem també amb nosaltres els sospitosos de sempre de cada divendres. El Juan Torres ens proposa 3 pel·lícules amb 3 malvats per excel·lència i la Marta Lozano repassa tota l'agenda i actualitat musical amb els festivals com a protagonistes.
6: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Lola. Continuen jugant-se els partits al 700 de final de la Copa del Món. Ahir Espanya va guanyar 3-0 a Àustria i ja es troba als vuitens, on jugarà contra Portugal. Per avui tenim a les 8 Egipte-Austràlia, a les 12 de la nit Argentina-Cap Verd i a 3:45 de la matinada al Colòmbia-Ghana. I el Futbol Club Barcelona comunica que ja ha superat els 151.000 socis i sòcies.
6: Estem pendents de les temperatures. Ja apuntàvem ahir que el diumenge celebraríem. Volem conèixer què ens espera de cara a demà. Noelia García, què tal? Molt bona tarda.
9: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya serà un dia càlid i amb molta calor. A gran part de l'interior es podran superar els 36 graus de màxima i fins i tot els 38 a zones de l'Empordà. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Barcelona, 20 graus a Girona i a Tarragona i 18 a Lleida. Bufarà vent de tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i mestral a Tarragona amb possibles ventades. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies, Noelia. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Juan Carlos García.
10: La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Aquesta hora estem molt pendents de l'incendi a les Gavarres, que ja ha cremat 1.280 hectàrees i que podria arribar a afectar-ne fins a 10.000, tal com alerten els bombers i els agents rurals. El cos d'emergències hi està treballant a hores d'ara amb 225 efectius i 10 mitjans aeris. Ferran.
0: Sí, els punts que més preocupa ara són el cap de l'incendi, on hi ha més zones urbanitzades, i el flanc dret, sobretot per l'evolució del vent. Ara mateix bufa alhora vent de tramuntana i de marinada i els bombers adverteixen que aquest últim, el de marinada, podria complicar la situació de cara a demà. Per això serà clau, diuen, la feina que es pugui fer durant el vespre i també a la nit, quan el vent només serà de tramuntana, per tant, més senzill de controlar perquè no té canvis bruscos. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat intervenció de la Unitat Militar d'Emergència, la UME, i segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, més de 200 militars ja estan de camí a Catalunya.
11: Aquesta tarda estaran treballant bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el 4 batalló

0: que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus, no tant tampoc per intervenir potser en aquest incendi, com abans deia el cap de bombers, sinó per poder garantir, si tenim simultanietat, doncs la cobertura. També s'ha activat l'M2 de bombers, que vol dir que els tenim doncs, els parcs plens i amb disposició.
1: Pel que fa a les afectacions en la població, hi ha 7 municipis que engloben 12 nuclis de la població: Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallarc, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Des del govern demanen evitar desplaçaments cap al Baix Empordà, sobretot des de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Pel que fa a l'origen de l'incendi, ara els dèiem que en els últims minuts hem conegut la detenció d'una persona. Tot apunta que ha estat a causa de l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres. Escoltem Jaume Bosch, dels agents rurals, que explica com s'hauria produït aquest incendi i l'ús que no s'hauria d'haver fet d'aquesta eina.
3: Bàsicament, l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions, aquest tipus de treballs queden suspesos i, per tant, s'han executat sense permís, en aquest cas.
2: Doncs això, aquesta és la hipòtesi que es baralla pel que fa a l'origen de l'incendi. I ara, quan passen justament 10 minuts de les 7 de la tarda, volem saber com s'està vivint la situació al territori. I per això podem saludar l'alcalde de Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró, el senyor Maurici Jiménez. Què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Primer de tot, com està la situació a la zona ara mateix?
4: Bé, realment en el nostre municipi l'evolució, diguéssim, de l'incendi ha estat favorable, perquè com bé comentàveu ara fa un moment, doncs el vent de marinada ha provocat que l'incendi es dirigís cap a l'interior i, per tant, malauradament, està en direcció a altres municipis del nostre entorn, però ha evitat, diguéssim, que arribés cap a la cota baixa i, per tant, es dirigís cap a mar, en aquest sentit.
2: Uh-huh. Com han estat aquestes últimes hores, aquest dia, des de l'inici del foc, aquí a la zona de Platja d'Aro?
4: Bé, nosaltres des del migdia, en el moment en què se'ns activa l'alerta, posem en marxa el dispositiu, diguéssim, de protecció civil, de també tots aquells entorns que tenim preparats per poder acollir en el cas de que hi hagués persones que haguessin de ser desallotjades de casa seu. I és veritat que es produeixen confinaments parcials, sobretot en zones d'urbanitzacions a l'entorn de les Gavarres, com pot ser el Masnou o Can Samí, però cal dir que com ha anat evolucionant l'incendi, doncs no ha calgut fer falta d'aquests indrets.
2: Per tant, entenc que el confinament ara mateix està vigent a la zona de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró?
4: Està vigent per dues situacions específiques. Una, el confinament en tant que en el propi municipi, per tant, no moure'ns cap a la resta de municipis de l'entorn per ajudar, diguéssim, a les tasques d'extinció del propi incendi, a la mobilitat, diguéssim, de bombers i d'altres forces d'emergències. I per un altre costat, doncs, el confinament que encara recomanem als veïns d'aquestes urbanitzacions que us deia, precisament perquè el vent de marinada pot fer que aquest incendi doncs, el vagi moguent i la primera por, diguéssim, per aquests veïns és l'afectació que pugui tenir primer el fum i després, lògicament, la flama si realment aquest incendi acaba girant.
2: Mm-hmm. Ens parlava ara de les alertes. Les alertes han funcionat correctament durant tot el dia?
4: Sí, en tot cas han arribat les alertes corresponents. A nosaltres, a l'Ajuntament, doncs, ens han fet els advertiments previs per saber que arribaven aquests comunicats i, per tant, ens ha ajudat a saber que els enviarien per poder estar preparats a nivell d'informació per poder atendre la ciutadania quan es generessin els dubtes que són normals en el moment en què arriben aquest tipus de comunicacions.
2: Quan parlem amb Platja d'Aro, ens imaginem la seva avinguda plena de comerços. Ara mateix es troben tancats?
4: No, hem de dir que estan en normalitat, perquè cal dir que el confinament, principalment el que ha estat és situat, el que són les urbanitzacions properes a les Gavarres i a la mobilitat entre municipis, però el nostre nucli urbà com a tal ha seguit amb una vida relativament normal i per tant, si passéssim per la nostra avinguda S'Agaró a hores d'ara, doncs hi hauria una situació gairebé normalitzada.
2: La població està fent cas de les recomanacions?
4: En les zones, lògicament, afectades, sí, a més, òbviament, amb certa por i estan a l'aguait de l'evolució de l'incendi perquè, òbviament, pateixen i patim tots plegats per la seva evolució.
2: No sé si ha parlat vostè avui amb l'alcalde de la Bisbal.
4: Sí, de fet, hem mantingut converses amb els alcaldes de la zona, amb l'Òscar Aparicio de Bisbal, també amb el Jordi Soler de Calonge i Sant Antoni, també amb Santa Cristina d'Aro, i per tant hem anat parlant entre nosaltres per veure quina era la situació, amb la voluntat plegats de poder-nos ajudar entre nosaltres si calgués, que de moment no és tan necessari perquè bombers i altres cossos d'emergències estan actuant de forma excel·lent. I és veritat que hem tingut alguna reunió conjunta, on se'ns ha citat per part de la delegació del govern de la Generalitat aquí a Girona per informar-nos des de bombers i des d'interior de quina era la situació. En aquest sentit, la reunió ha estat a les 5 de la tarda i ara en tenim una altra a les 8 del vespre.
2: Mm-hmm. Potser és aviat per preguntar, però ara mateix ja ens arribava la notícia que hi ha hagut una detenció per el que es pensa que podria ser l'origen d'aquest incendi. No sé si tenen pensat com a municipis personar-se.
4: Jo crec que és aviat ara per prendre, diguéssim, decisions d'aquest calatge. Crec que el que ens cal ara actuar encara, malauradament, sobre l'emergència, que quedi resolta, que els bombers ens puguin garantir, doncs, que al llarg d'aquest vespre, nit o matí, l'incendi queda controlat, i a partir de llavors, quan veiem quin és el resultat, malauradament, d'aquest incendi, doncs prendrem les mesures que creiem més oportunes. Però penso que ara el que ens cal actuar tots plegats és contra l'emergència i després, doncs, una vegada fetes valoracions, amb el cap més fred, valorar quines són les situacions que haurem de retenir.
2: Doncs, senyor Maurici Jiménez, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la Brúixola. Que vagi molt bé, ànims i una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: Passant 16 minuts de les 7 de la tarda i ara mateix podem anar a l'epicentre d'aquest, on s'està controlant aquest incendi i podem parlar amb el cap de l'operatiu dels bombers, Claudi Gallardo. Senyor Gallardo, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Com es troba la situació ara mateix a la zona? Fa una estona escoltàvem que comentaven que el flanc dret és el que més preocupava. No sé si continuen també atacant aquest cap i aquest flanc.
1: Sí, és així. Bé, per fer una descripció de la situació, bueno, continuem amb l'incendi, doncs està actiu. Per fer una mica de retrospectiva del dia, és un incendi que arrenca amb tramuntana, és a dir, propagació de nord a sud, però que doncs, també té una influència de la marinada i que bueno, hi ha aquesta batalla entre un vent i l'altre, doncs a veure què acabarà obrint i per tant doncs, això, no? També tenim aquesta previsió de que obrís el flanc dret i bé, que és una mica el que ha acabat sent, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, el que ens estem marcant és, com a objectiu és, evidentment, la protecció de la població, doncs, sobretot per totes les urbanitzacions i zones habitades on l'impacte del cap de l'incendi doncs, treballar després, com heu dit, tant el flanc dret com el flanc esquerre per limitar i anar estrenyent doncs, aquest incendi.
0: Quan parlem de 10.000 àrees potencial que poden acabar afectant, estem parlant de 10.000 àrees que podrien quedar cremades en cas que no s'aconseguís aquest control?
1: Sí, és així, és a dir, quan parlem de 10.000 hectàrees estem parlant d'això, d'aquest potencial, de dir, és una mica l'escenari que nosaltres establim, si d'alguna manera, doncs, no va bé o no anem treballant, no marquéssim aquests objectius, no? Llavors, a partir d'aquí, fem una priorització, evidentment, i llavors, doncs, treballem per limitar i, evidentment, reduir molt aquest nombre d'hectàrees.
2: Sí, heu comentat durant la tarda que la diferenciació entre el vent de tramuntana i el vent de marinada, heu comentat que el de marinada cap a la nit s'aniria i això facilitaria la vostra tasca,

0: És correcte.
1: Bé, sí, el que passa és que també farà que entri un punt de tramuntana, sembla ser cap a Fluixa, no serà una gran tramuntana, però entrarà una mica de tramuntana altra vegada. Llavors, bé, és un escenari, vull destacar, és un escenari complex, és un escenari incert. No tenim allò, no és un dia d'aquells de clarament, per fer una referència, ja que estem a Girona, a l'incendi de la Jonquera de l'any 2012, és a dir, és un incendi de nord a sud amb una marina, amb una tramuntana de més de 80 km per hora i que no hi haurà marinada que el pugui guanyar, no? Llavors, no estem aquí. Llavors, aquests incendis, una mica de transició, ens donen aquest punt de complexitat de dir, bueno, ara, no?, una mica, els dos flancs van jugant d'una manera que, bé, que ens posen pues, molta atenció a l'operatiu, doncs d'anar-nos posicionant d'una manera o d'una altra.
2: Han rebut ja aquests efectius de la UME?
1: No, encara, bueno, hem sol·licitat la UME, però estan sortint els batallons des de Saragossa i des de València, i per tant doncs encara arribaran en les properes hores.
2: La idea és que participin també d'aquest incendi o més aviat que serveixin de reforç per si es produeixen altres focs a altres zones de Catalunya? En teníem un obert, si no m'equivoco, al Pla de l'Estany també.
1: No, és a dir, la idea és que vinguin i ens ajudin en el dispositiu d'aquí de l'incendi, perquè doncs, per part del cos de bombers hem fet un reforç de personal extraordinari, una mobilització M2, que en diem, per reforçar tot el territori, per doncs, donar resposta tant als incendis com a altres emergències que puguin donar al llarg del territori. Val? Llavors, la idea que tenim amb la Unitat Militar d'Emergències és això, que ens vingui a donar suport en un dels sectors de l'incendi doncs, per potenciar, perquè, evidentment, ara mateix no, la situació dels flancs és més treballable, ens estan donant oportunitat, però com us podeu imaginar, estem treballant amb un perímetre de molta longitud i que, per tant, doncs, ens calen recursos per anar doncs, treballant i anar consolidant aquests flancs.
2: Ja per acabar, com preveuen que serà aquesta nit i com es preparen i treballaran?
1: Bé, aquesta nit ara mateix doncs, estem a punt de fer doncs, la reunió nostra d'operacions i posterior explicació de tot aquest pla d'acció, però bàsicament el que ens plantegem és amb tot el gran nombre d'efectius que tenim i amb aquest escenari que se'ns planteja per tota la nit, doncs treballar sobretot molt aquests dos flancs, continuar evidentment consolidant tota la zona del CAP en aquestes urbanitzacions, però el nostre objectiu màxim és que hem de restar tanta longitud com puguem en tots aquests flancs per poder entrar en un escenari de cara a demà com més estabilitzat millor, perquè evidentment no ens venen uns dies favorables, és a dir, ve demà doncs, un dia amb calor altra vegada, però diumenge amb una altra onada de calor, i per tant, quan abans comencem a treballar aquest, doncs millor, perquè evidentment hem d'estar atents, esperem que no, però que poden sortir nous incendis.
2: Ja per acabar, i només per reconfirmar-ho, les hectàrees cremades ara mateix són 1.280?
1: És la informació que han proporcionat a la Corda Generals, però nosaltres estem treballant en una àrea de treball una mica més gran, sí, probablement ja els avanço que aquest nombre serà superior. Sí.
2: Doncs ho deixem aquí, Claudi Gallardo. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Molts ànims, una abraçada.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
2: Hem escoltat la part més tècnica, també la més operativa des del punt de vista municipal amb l'alcalde, però també volem escoltar les persones que s'han trobat amb aquesta situació, com s'està vivint des del territori en aquest sentit. Més d'un centenar de persones han estat desallotjades de l'urbanització de Vallrepòs i traslladades també a l'espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro. Des d'on estan seguint l'evolució d'aquest foc, Ferran?
0: Sí, és el cas de Raül i la Míriam, per exemple, que asseguren que han hagut de marxar de pressa a correcuita agafant, diuen, només coses essencials.
3: Pues jo he agafat els DNIs, he agafat el raspall de dent, bueno, tot això, bueno, una muda, i la sort que tinc és que tinc molts amics i m'han trucat ja 10 o 12, no sé quants, i tenim diverses opcions per anar a dormir, o sigui que tinc els millors amics del món.
4: Estem a cases molt grans, tenim animals, jo en el meu cas he tingut que deixar dos gossos a casa que estan tancats. No sé què passarà.
0: A l'espai habilitat per l'Ajuntament també hi ha una vuitantena d'infants que estaven de colònies de Romanyà de la Selva. Els monitors han explicat que els ha tocat viure, diuen, una nova aventura per garantir que estiguessin més tranquils els menors.
2: Doncs molta atenció, ho escoltàvem ara, ens deia l'inspector en cap dels bombers, el senyor Gallardo, perquè aquest cap de setmana el Meteocat ha més avisos de perill per una nova onada de calor que s'estendrà entre diumenge i com a mínim fins dimecres vinent, amb els dies més intensos sent dilluns i dimarts.
0: L'arribada d'una massa d'aire molt càlid del nord d'Àfrica farà pujar les temperatures per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida, dels 35 a la depressió central i al Prepirineu. Les nits

0: tropicals, és a dir, amb mínimes per sobre dels 20 graus, seran generalitzades i en els punts del litoral i prelitoral es registraran nits tòrrides superiors als 25 graus. El Meteocat destaca la persistència de l'episodi i és que, tot i que l'etiqueta donada de calor podria retirar-se dimecres, les temperatures es mantindran per sobre de la mitjana fins a mitjans de juliol.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: Murcia es luz, vida, una ciudad de talento, innovación y futuro. Un municipio que progresa y avanza fiel a su cultura y a sus tradiciones. El 8 de julio, Rafa Latorre y todo el equipo de La Brújula estarán en directo desde el Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja. Una tarde para vivir la radio en directo y compartir la mirada de uno de los grandes referentes de la comunicación en España. La Brújula con Rafa Latorre. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno de la Región de Murcia. Onda Cero, tu radio.
3: Passen gairebé 25 minuts de les 7 de la tarda. Ara deixem la qüestió dels incendis d'una banda perquè hi ha hagut una altra notícia important en el dia d'avui, que és la mort d'un adolescent de 15 anys assassinat a trets aquesta passada nit al parc de la Pegaso, al barri barceloní de la Sagrera. Es tracta de la setena víctima mortal d'un tiroteig a Catalunya des que va començar l'any, la cinquena concretament a Barcelona.
0: Cap a 2:15 de la nit, un grup de joves es va apropar al menor i li va disparar dos trets abans de fugir en direcció a l'Avinguda Meridiana. Quan van arribar els serveis d'emergència van localitzar ja la víctima inconscient però encara respirant, amb una ferida per arma de foc a la zona de l'estómac. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips sanitaris, el noi va acabar morint.
3: Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra han comparegut d'urgència a la comissaria de les Corts, on ha estat la nostra companya Ana Utiel. Explica'ns, Ana, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Després que aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis apuntaven a enfrontaments entre bandes, els Mossos han estat més prudents. El director general del cos, Josep Lluís Trapero, i l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, s'han acollit al secret d'actuacions i han donat pocs detalls. Això sí, han deixat clar que no es tracta d'un fet aleatori ni aïllat, sinó que els responsables de la mort tenien clar, aparentment, el seu objectiu, que era aquesta víctima de només 15 anys. L'intendent Rodríguez ha vinculat aquest crim a un context marcat per la proliferació de les armes de foc entre bandes criminals, causada sobretot per l'auge del tràfic de marihuana.
5: Doncs hem parlat de la proliferació del narcotràfic en tota la seva escala de producció, des del crim organitzat més elevat, internacional, tenim algun fet darrer que seria mostra d'això, però també com això empapa les estructures criminals més bàsiques, més arrelades a territoris concrets, que es poden dedicar o no al narcotràfic, però que tenen un accés superior a estris que abans era més dificultós, com les armes de foc.
4: Aquest augment de la presència d'armes de foc, segons Rodríguez, també ha arribat a les bandes formades per joves. Davant d'aquesta situació, el director de la policia, Trapero, ha insistit a demanar que s'endureixi el codi penal per castigar amb més contundència tant el tràfic de marihuana com la tinença d'aquestes armes.
6: No pot ser, doncs, que Espanya tingui una de les penalitats més baixes en matèria de tinença i exhibició en armes de foc. I a l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el codi penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
4: Trapero també ha recordat que a partir de l'1 d'agost hi haurà 1.300 Mossos més al carrer i que d'ara endavant es preveuen increments anuals de 1.500 agents nous. Tot plegat mentre augmenta, com dèiem, la preocupació pels tirotejos. Enguany ja hi ha hagut 65 fets amb armes de foc a casa nostra, 22 dels quals han provocat ferits i 7 han acabat amb morts. Aquesta darrera xifra ja iguala a la de tot el 2025.
3: Gràcies, Anna. Totes aquestes qüestions sempre acaben esquitxant la política i l'oposició a Barcelona ha carregat durament contra el govern municipal, l'acusa d'haver perdut el control de la ciutat. Marcos Díaz, bona tarda.
7: Bona tarda, Lola. Junts per Barcelona, Partit Popular i Vox consideren que la violència s'està normalitzant als carrers de la ciutat, mentre que Jaume Collboni denuncia una mira cap a una altra banda. Les tres formacions l'insten a agafar les regnes de la seguretat i fins i tot reclamen dimissions abans i banda de la plaça Sant Jaume. Són Jordi Martí de Junts, Daniel Cirera del PP i Gonzalo de Oro de Vox.
8: Dir-li al màxim responsable de política de la ciutat, que és el senyor Collboni, que deixi de fer tot allò que no ha de fer i que es dediqui a fer allò que li demanem i li exigim a la ciutadania i Junts per Barcelona, que és recuperar la seguretat a la ciutat de Barcelona.
9: Jo els demano que dimiteixin i si Núria Parlon i Albert Batlle no dimiteixen, que saludaria Jaume Collboni als

0: atienden de manera inmediata.
1: Y ahora mismo tenemos un problema muy serio en nuestra ciudad, con la delincuencia completamente descontrolada. Hemos passat de ser la ciutat de los hurtos a la ciutat de los asesinatos.
2: Des del bloc de l'esquerra, en canvi, no demanen dimissions, però qualifiquen d'insuficient la resposta del consistori. Això sí, per raons diferents. Esquerra reclama a l'alcalde que aixequi la veu per demanar més Mossos, mentre que els comuns lamenten que ho fiï tot a la policia.
3: Demanem al Partit Socialista, demanem a l'alcalde Collboni que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca la seguretat a la capital del país.
4: L'experiència dels anys 2000 amb les bandes juvenils a la ciutat de Barcelona i també a la ciutat de Madrid el que ens demostra és que per respondre a aquest fenomen no valen solucions senzilles, no valen solucions fàcils, sinó que el que cal és invertir més recursos en mediació, més recursos en prevenció i més recursos en acció comunitària.
2: Eren Elisenda Alemanya d'Esquerra i Marc Serra dels Comuns.
5: L'Hospital Vall d'Hebron ha presentat al·legacions a l'expedient que li ha obert el Departament de Salut per l'atenció al nadó presumptament maltractat pels seus pares. El centre defensa que va protegir el bebè en tot moment i demana que el procediment s'arxivi. Montse Valls, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. El conflicte rau en el fet que, segons Salut, el protocol de violència infantil al Vall d'Hebron no s'hauria activat fins al 18 de març, tot i que el nadó va ingressar-hi el dia 16. L'hospital, però, sosté que va activar el protocol des del primer moment i que la prioritat va ser estabilitzar les lesions de risc vital, garantir la protecció del menor i completar en menys de 48 hores totes les proves necessàries per orientar el diagnòstic i les decisions dels organismes de protecció. El nadó havia passat abans per Sant Pau, Sant Joan de Déu i el Cap Roger de Flor, centres que no van activar el protocol. Recordem que el pare del nadó és a la presó des del març i la mare va quedar en llibertat amb mesures cautelars al maig.
5: I canviem ara de qüestió. No ho pas endavant de la ciència per aconseguir la supervivència d'un nadó prematur fora de l'úter. L'equip de Vessa Natal ha aconseguit que un fetus d'ovella visqui fins a 21 dies en una placenta artificial. Són 9 dies més del que s'havia aconseguit l'any 2023. L'objectiu final d'aquesta investigació és fer proves amb humans en un parell d'anys, Montse.
6: A més de millorar la supervivència d'aquest fetus, també s'ha aconseguit que l'ovella Gaia, que va passar 10 dies a la placenta artificial, ja hagi complert 15 mesos d'edat. És a dir, té més d'un any de vida de supervivència postnatal. Es tracta d'un avenç significatiu que es vol aplicar a la supervivència dels prematurs humans més extrems que neixen amb menys de 6 mesos de gestació. Eduard Gratacós és el líder d'aquest projecte.
7: Evitar que aquest nadó tan immadur surti fora, estigui exposat a la temperatura, hagi de respirar quan no té uns pulmons desenvolupats, hagi de menjar quan no té uns budells desenvolupats i un cervell que realment encara està molt en fase de construcció s'exposi a tots aquests insults per haver sortit en un moment que la seva naturalesa no està preparada. Doncs que amb aquest nadó el podem oferir seguir vivint amb un entorn que sigui com el que tenia dintre de la seva mare.
6: I per oferir aquest entorn favorable i evitar les seqüeles que afecten la majoria de nounats, s'ha creat una incubadora líquida que està connectada a través del seu cordó umbilical. D'alguna manera, s'enganya la natura per tal que el nadó es pugui continuar desenvolupant fora de l'úter de la mare. Cada dia de supervivència, ara en són 21, equival a un 2% menys de mortalitat i a un 2% menys de seqüeles. La prematuritat extrema, és a dir, quan es neix amb menys de 6 mesos de gestació, afecta 25.000 famílies cada any només a Europa.
8: La brújula, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
9: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
10: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
11: Verisure. Contrata a Atresplayer por un mes y consigue ahora dos meses más gratis.
12: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
11: ¡Chasca! Disfruta de tres meses de Atresplayer Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
13: ¿Ves las cosas de otra manera?
14: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en Atresplayer.

0: Passant 3 minuts de 8:15 del vespre, el govern estudia una proposta de pagament per vinyeta a les autopistes per tal de disminuir la saturació i ordenar el trànsit, una qüestió que ahir a la brúixola abordàvem amb els transportistes. Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Salvador Illa, al ple del Parlament, i avui ho ha ratificat també la consellera de Territori, Sílvia Paniqué, des de Girona.
1: La consellera ha admès que les xifres de sinistralitat han augmentat, diu, molt des de la retirada dels peatges de l'AP7, i explica també que la proposta de pagament es vincularia a l'ús, al tonatge i a les emissions del vehicle.
2: Seríem criteris a l'estil de que no s'havia conegut com la vinyeta, val, per tal de que hi hagi un pagament per ús i un pagament vinculat a alguns criteris determinats.
1: La consellera ha afegit que, mentrestant, treballaran també per ordenar el trànsit i per realitzar treballs de manteniment de la via juntament amb treballs d'ampliació de carrils i de millora dels accessos.
0: Més coses. TMB convocarà 450 places per ampliar la borsa de personal de metro i bus de cara a l'estiu vinent. Busquen fins a 250 professionals per autobusos i 200 més per al metro.
1: Entre els llocs de treball oferts per al metro busquen gent per cobrir tasques d'atenció al client i conducció. La convocatòria de conductors d'autobús, per una altra banda, busca 250 nous treballadors, dels quals es reserva 100 places per a dones. Aquesta convocatòria arriba després que la setmana passada s'incorporessin ja gairebé 230 nous professionals a la xarxa d'autobusos per aquest any i gairebé 130 al metro. Els interessats, recordem, poden aplicar fins al 8 de juliol al web del TMB.
0: I ja ho saben, demà arrencarà el Tour de França i per primera vegada ho farà des de la capital catalana. Barcelona ja fa dies que es prepara per acollir aquest gran esdeveniment. De fet, ahir dijous a la tarda unes 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van assistir a la presència, a la presentació, volíem dir, dels equips del Tour. Ho vam explicar aquí a la brúixola, però això no té només conseqüències en l'àmbit esportiu o cultural, sinó també un impacte pel que fa a l'economia de la ciutat i en el dia a dia dels veïns. Pere Parés.
3: Bona tarda. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, preveu que aquest gran depart aporti més de 100 milions d'euros a l'economia local, a canvi dels 9,6 milions invertits per l'administració pública barcelonina. La contrapartida d'aquest benefici són els negocis que seran forçats a la inactivitat degut als talls i restriccions de mobilitat. El Pròsper Puig és president de Barcelona Comerç.
4: Hi ha dues cares de la mateixa moneda. Hi haurà molta economia del visitant, moltíssima gent que està disposada a fer despesa aquí a Barcelona. I per l'altre cantó també hi ha alguna àrea comercial que se sent una mica perjudicada, com per exemple els comerços del voltant de la família. Però bueno, esperem que tot això, ja et dic, que quan fem el balanç dels 3 dies, 4 que serà el Tour a Barcelona, siguin molt positius pel món comercial.
3: Puig considera que el Tour és una oportunitat més per atraure consumidors que facin despesa a Barcelona, però una perspectiva força diferent és la dels veïns. Un dels barris més afectats és el de la Sagrada Família, que el mes passat ja va patir diverses afectacions per causa de la visita del Papa. Gabriel Mercadal és president de l'Associació de Veïns del barri.
5: El que passa és que, a diferència del Papa, des de l'Associació de Veïns et dic que el Papa era lògic que vingués d'aquí, perquè si d'inaugurar la creu de la Basílica està aquí. El torn no és tan clar, i que els beneficis que hauria de veure, tenint en compte que hi ha una part del barri que està afectada per aquests aconteixements, no els veu. A nivell de barri, el que interessaria és que aquests beneficis es revertissin a la resta del barri.
3: La mobilitat per Barcelona es veurà afectada sobretot als districtes de l'Eixample, Sants i Sant Martí. Dissabte serà el dia on el Tour perjudicarà més la mobilitat, mentre que el diumenge les afectacions seran més moderades i focalitzades a la zona de Montjuïc.
0: Gràcies, Pere. I un últim apunt. 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús de dimecres a la Rambla Ferran.
1: Segons ha informat el Departament de Salut, 3 ferits continuen a la unitat de cures intensives, tot i que un es troba en situació estable i està previst que al llarg del matí del dia, volíem dir, sigui traslladat a planta. Pel que fa als altres 2, un segueix en estat crític i un altre en estat semicrític. Les 6 altres persones ingressades a planta es mantenen en situació estable. La Guàrdia Urbana investiga les causes de l'accident.
0: En successos, els Mossos han detingut 5 menors d'edat per una agressió homòfoba a un altre menor durant les festes d'un barri de Mataró, Diego Fernández.
6: L'agressió va tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. El grup d'agressors van increpar i agredir a la víctima mentre li proferien insults homòfobs. El grup de joves va ser detingut a finals de juny i estan sent investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques i un delicte lleu de lesions. Ara han passat a la disposició de la Fiscalia de Menors.
0: I detingudes també tres persones a Cornellà de Llobregat per traficar més d'un centenar de bombones de gas del Riure. Els presumptes autors venien el gas a l'exterior d'un festival de música a l'Hospitalet.
6: Els Mossos d'Esquadra han comunicat aquest matí que les tres persones han estat detingudes per presumptament

0: Algunes informacions en clau cultural, sobretot musical, tot i que després, en una estoneta, tindrem amb nosaltres la Marta Lozano, que ens en donarà més detalls. Però abans d'això, el MNAC no iniciarà dilluns vinent el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, tal com tenia previst. El museu ha d'ajornar el trasllat fins una nova data perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó.
1: El museu assegura que ho tenia tot previst per començar el 6 de juliol, però que no ha rebut la llum verda administrativa. Aragó encara no ha donat el vistiplau perquè exigeix al MNAC el projecte tècnic complet del desmuntatge, embalatge, transport i desembalatge, així com un estudi també de conservació actualitzat. La vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero ha remarcat que les pintures són patrimoni, diu, cultural aragonès i que qualsevol actuació necessita autorització prèvia de la Comissió Provincial de Patrimoni d'Osca. També ha criticat la precipitació, diu, del museu en anunciar la data sense tenir el permís.
0: Vinga, en clau musical, parlem d'un festival, el Vida, a Vilanova i la Geltrú, perquè avui acull concert de Lia Kali, Sidoní, la Ludwig Band i Guitarrica de la Fuente.

0: Tan bé hi actuaran altres artistes com la LOM, Roseona, Depressió Sonora i Greta. El Festival Vida, que s'allargarà fins la matinada de dissabte a diumenge, manté un format que prioritza la proximitat entre artistes i públic, la cura pels espais i una programació que aposta tant per grans noms internacionals com també per talents emergents.
1: I un altre nom que destaquem avui és el de Van Morrison, amb concert a l'Auditori Fòrum.

0: L'artista actua amb motiu del Festival Jazz de Barcelona, que està celebrant els seus 60 anys. Van Morrison oferirà un espectacle on repassarà els seus èxits, que barregen el blues, el soul i el jazz. Es tracta d'una fita històrica, ja que és la primera vegada del músic al Festival de Jazz de la capital catalana.
1: Doncs quan passen 41 minuts de les 7 de la tarda, moment per conèixer què ens espera a la brúixola del Radio Estadio. I per fer-ho ja tenim amb nosaltres l'Albert Arranz. Albert, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui analitzarem al detall la victòria d'Espanya davant Àustria 3-0 a nit a Los Angeles, que permet als de Luis de la Fuente accedir als vuitens de final de la Copa del Món, partit que es jugarà dilluns vinent a Dallas, davant Portugal, un cop els de Robert Martínez derrotaven Croàcia 2-1. Escoltarem els protagonistes i desenvoluparem les claus del duel ibèric. A la resta del Mundial, la passada matinada, Suïssa s'imposava a Argèlia i espera rival del Colòmbia-Ghana, que es jugarà a 3:45, Kansas City-Missouri. Abans, Austràlia-Egipte, a les 8 del vespre, sempre a hora catalana, a Arlington, Texas, i Argentina-Cap Verd, a les 12 de la nit, a Miami. Els quatre gats, on el Víctor Llucià ens aproparà el protagonista d'una producció literària o cinematogràfica relacionada amb temàtica esportiva, i el cop d'ull habitual a l'actualitat esportiva als Estats Units de cada divendres, completant la nostra proposta de 2:00 fins a 10:00 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda. Adeu.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.

Arribats a aquest punt de la brúixola, obrim la plana cultural, després parlarem sobre cinema i sobre música. Com cada divendres, però, volem abordar abans, en format d'entrevista, algun àmbit cultural. Avui parlem del juliol a la fresca de l'Ateneu. En l'edició d'enguany, el festival comptarà amb una programació eclèctica que acollirà doncs, diverses programacions

0: Diverses propostes des d'ahir dia 2 fins al 21 de juliol, cada dimarts i dijous a les 8 del vespre. L'espai es transformarà en un escenari de propostes singulars de format petit que convidarien doncs, a mirar, a escoltar i a pensar. I en podem parlar ara amb la cap de cultura de l'Ateneu, és l'Ariadna Mas. Ariadna, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, l'Ateneu torna a apostar per una nova edició d'aquest juliol a la fresca. Quina és la filosofia que hi ha darrere d'aquest cicle?
1: A veure, aquest cicle és la quinta edició, que ens fa molta il·lusió aquest festival d'estiu, perquè, com ja sabeu, l'Ateneu és un centre molt actiu, tenim una gran programació molt activa durant tot l'any, i el juliol és com un moment molt especial en el que el món s'atura i és una altra vibració a l'Ateneu, diguem-ne, no? Llavors fem una programació perquè la gent pugui venir, relaxar-se, gaudir, però també poder tenir aquest espai com de reflexió i amb continguts i potents, perquè també ajudin a que ens transformem, no sé com dir-te, que a vegades quan tens tanta activitat no tens el marge com de digerir tot això, no? Llavors, una mica la filosofia d'aquest festival és de gaudir i continuar aprenent i nodrint-nos a nivell cultural i espiritual, quasi com que diuen.
0: Parlaves, sí, sí. Deies que aquesta és la cinquena edició. I quines són les diferències d'aquest any amb els anteriors?
1: A veure, aquest any tenim una programació molt que potser s'ha fet molt a mida de l'Ateneu, perquè és un programa on hi ha, especialment hi ha tres dels espectacles que estan fets molt a mida de l'Ateneu. Bueno, ara no sé, et vaig a fer una mica el recorregut.
0: Sí, està bé, així entenem la programació.
1: Sí, tota aquesta programació és una programació pluridisciplinar on tenim poesia, on tenim concerts, on tenim monòlegs, on tenim accions improvisades i pluridisciplinars, com el que et comentava de l'Arrel Quadrada, en el que hi participen diversos creadors de diferents disciplines. Tenim teatre i tenim també un altre concert al final, no? Aleshores, comença amb la tramuntana que arriba de Mallorca i de les Illes, amb el Biel Mesquida, que és un espectacle sonor, poètic, i de fet el vam tenir ahir molt potent, com de denúncia a totes les injustícies i a tot, bueno, tot lo que, una denúncia a tot el que ha estat passant durant la Guerra Civil i tot un seguit a les, bueno, sobre el tema del xiqui, de les milicianes, de les, bueno, hi ha tot un treball allà molt potent i de denúncia que ell ha anat recopilant al llarg de la seva vida, i és com un no em surt ara la paraula, és
0: recull.
1: Com un manifest, sí, com un recull, i que acaba amb, bueno, que acaba amb una sorpresa que va ser ahir amb la Clara Fiol, que té una veu espectacular, amb un cant de la Sibila fet per ella, que és una nova versió molt potent, i que d'alguna manera la paraula, nosaltres com a vegades algunes persones entenen el cant de la Sibila, que sembla apocalíptic, sí, també té una doble lectura, que el significat grec és de treure el vel, no? De veure la veritat, no? De les coses, i a partir d'aquí poder crear un altre món i un altre imaginari, no? Llavors, després d'això, vindrà aquest dimarts. Això és el festival és tots els dimarts i dijous a les 8 del vespre, i el dimarts que ve tindrem l'Arrel Quadrada amb el mestre de cerimònies, que serà l'Oriol Sauleda, i els de la Clota, que han convidat a una sèrie d'artistes i d'activistes del vinculats amb l'Ateneu i vinculats també amb el barri, però molts d'ells de renom internacional, que no ens deixen revelar perquè serà sorpresa.
0: Factor sorpresa,
1: val?
0: Sí.
1: Però que serà un espectacle que tot girarà entorn d'un bingo i entorn al tema de l'atzar. I a través de l'atzar i del joc s'anirà construint aquest espectacle. Aquest, és...

0: penso que és un espectacle molt bonic perquè ja et dic que hi participaran moltes entitats i d'alguna manera anirem descobrint l'Ateneu i el barri a través de tota aquesta activació del joc i de l'atzar. Després hi haurà el concert de Goig,
1: sí,
0: que és un trio molt jove, molt emergent i bueno, que nosaltres hem apostat perquè tenen un treball molt, bueno, molt important que han fet de recerca sobre els gotxos que antigament es cantaven a les esglésies,
1: sí,
0: i com amb una selecció de tots aquests textos i de tot aquest recull de l'imaginari dels nostres ancestres o avantpassats, doncs com a tot això ho porten a l'actualitat amb la música electrònica i amb una selecció molt connectada també des del punt de vista ecològic amb la natura, amb el vent, amb l'aigua. Han fet una tria molt especial, amb una visió molt contemporània i molt jove de relectura d'aquests gotxos, i també han fet, mirat quins tenim de gotxos, que tenim una bona col·lecció aquí a l'Ateneu, per fer aquest espectacle també més lligat a la casa, com si diguéssim. I després tindrem el monòleg molt potent i àcid i atrevit i irreverent de la Carlota Gurt, que ens farà tot un recorregut per la libido femenina,
1: sí,
0: des de Grècia fins a l'actualitat. I jo crec que aquí aprendrem moltes coses, les dones, els homes, i pot ser molt divertit també i molt potent aquest espectacle. I després també tenim Pla per Roig,
1: sí,
0: que bueno, molts de la casa ja coneixen la vinculació que va haver-hi, bueno, de tots dos aquí amb l'Ateneu, fins i tot nosaltres tenim una sala dedicada a la Montserrat Roig, però aquest espectacle, que està dirigit pel Ferran Onzet i interpretat pel Jordi Coromina i la Laura Roig, doncs es centra en la mítica aquella entrevista que va haver-hi a l'any 72 per la revista Destino, que va ser, bueno, de la jove Montserrat Roig amb el Pla, que bueno, que deies tot el tema aquest generacional i de les visions de tots dos, que va, bueno, que és molt mítica aquesta entrevista. I per acabar, també connectant amb la Mediterrània i amb els nostres orígens també i quasi lligant amb la frase aquella que deia Schiller, que era el poeta romàntic, de que tots som grecs,
1: sí,
0: oferirem també, per no oblidar les nostres arrels gregues i mediterrànies, un concert que el projecte es diu Safira, i que fa com tot un recorregut per les tradicions sonores de Grècia i per tota l'Àsia Menor, no? I això serà com el final del nostre festival.
1: Clar, són 6 propostes, totes elles també molt diferents. No sé si parlaves de multidisciplinars. Creus que hi ha fronteres, potser, entre disciplines culturals que hem de tractar i intentar trencar, precisament, i que per això intenteu fer festivals com aquest?
0: Sí, jo crec que al final lo important és on vols arribar i quin llenguatge tu utilitzis a nivell artístic, ja sigui a través de la música, del so, de la performance, de la dansa, o de la paraula, o doncs, no sé, trobar-te un poeta com el Biel Mesquida barrejat amb un violoncel·lista, amb un contrabaixista, amb música de jazz o amb una rapsoda com la Clara Fiol, o de sobte trobar-te amb l'Arrel Quadrada, on segur que hi haurà poesia, música, hi haurà tertuliaires segurament de l'Ateneu, o podràs trobar científics, no sé com dir-te, no? Aleshores, tots, al final, la societat està composada per múltiples mirades i múltiples llenguatges, i jo crec que la idea és una mica poder-ho abarcar tot i que les disciplines no siguin

0: que et marquin, sinó on vols arribar i que cadascú arribi amb el seu llenguatge amb el qual es vol expressar, no?
1: Sovint hi ha aquell imaginari de doncs, plans culturals d'estiu que siguin lleugers, no?, i que han de ser tots així, i en canvi aquest cicle el que demostra és que també hi ha i hi ha d'haver espai per la reflexió.
0: Sí, una mica això també ha sigut... A veure, nosaltres creiem que l'estiu és una època de gaudir i, bueno, ja, però, i de, a vegades d'oblidar-nos dels problemes, com qui diu, i que està molt bé, no? Però també el nostre programa també vol continuar nodrint, continuar ensenyant, continuar que la gent pugui reflexionar i sobretot transformar. Aleshores, diguem-ne que no són tan... no és un programa d'entreteniment pur i dur, que no és l'objectiu, sinó que és un espai de reflexió, però amb una qualitat de treball al darrere que és important. O sigui, no és un programa frívol i només d'entreteniment. Hi ha, de darrere hi ha moltes capes i hi ha uns valors, hi ha un missatge i hi ha una reflexió.
1: Festivals com aquests, imagino que també poden ser una porta d'entrada per persones doncs, poc habituades a equipaments culturals com pot ser l'Ateneu Barcelonès.
0: Sí, jo crec que hi ha molta gent a Barcelona... A veure, l'Ateneu Barcelonès és com un oasis al mig de Ciutat Vella. Exacte. O del cor de Barcelona, que, com ja sabeu, actualment estem molt rodejats pel turisme i trobar espais com l'Ateneu no és fàcil, és un espai singular. I la gent, quan creu a les portes i entra a l'edifici, tot això ho percep. I si, a més, doncs, pot assistir en un juliol a la fresca, doncs aleshores tot això ressona, no? Quan ho veus. També és un espai de resistència i un nucli que, bueno, que s'ha mantingut durant molts anys, on perquè hi han passat molts intel·lectuals, molta gent de la cultura, i això ho seguim mantenint a aquest nivell.
1: Doncs aquestes són les propostes del juliol a la fresca de l'Ateneu Barcelonès i n'hem parlat amb la seva cap de cultura. Ariadna Mas, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana, bona tarda i èxits.
0: Molt bé, moltes gràcies i espero que ho gaudiu també si passeu per aquí.
1: Segur que
0: adeu,
1: sí, merci.
0: Gràcies.
1: Adeu.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 2:15, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.

0: Comencem aquesta part del programa que ja coneixen, perquè els que ens porten aquestes dues seccions són ja amics, podríem dir, de La Brúixola. El primer, el Juan Torres. Juan, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, amics. Com esteu?
0: Molt bé. I tu?
1: Molt bé, també. Amb moltes ganes.
0: Amb moltes ganes, amb molta calor, també.
1: Buah, amb molta.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, estic passant unes nits terribles, però bueno.
0: Sí, sí, tòrries.
1: És el que toca.
0: Exacte. No sé si parles de calor a les pel·lícules d'avui, no, eh?
1: Vale. Avui tinc un altre tema, i és que l'altre dia vaig sentir la famosa frase d'una pel·li és tan bona com sigui el seu dolent, i he pensat, podríem parlar dels dolents de les pel·lis.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors, avui portaré tres dolents paradigmàtics i cadascú té... Són molt guais els tres, però cadascú a la seva manera. Llavors parlarem una mica de les diferents vessants que tenen els villans de les pel·lis.
0: Vale, em sembla bé. Vinga, a veure, amb què comencem?
1: Doncs comencem amb un que és bastant clàssic, que no podia faltar en aquesta llista, és de l'any 2008, dirigit per Christopher Nolan, i és el Joker del Caballero Oscuro. Doncs el Joker de Heath Ledger, que jo crec que va marcar un estàndard del que havia de ser un dolent al cinema. Si us en recordeu, en aquella actuació, que de fet va guanyar l'Oscar pòstum, perquè va morir abans que el pogués rebre. I he estat pensant, per què aquest Joker en concret, perquè hem vist altres Jokers, com a The Batman o a la pròpia pel·li del Joker, de Joaquin Phoenix, doncs per què aquest Joker ressalta i passa per damunt de la resta de Jokers? I jo he arribat a una conclusió que és meva personal i, per tant, que no té cap tipus d'interès per ningú, però ja que m'heu convidat us la dic.
0: I tant.
1: Que no actuen... O sigui, el Batman i Joker en aquesta pel·li no són blanc i negre, sinó que són dues imatges... O sigui, és la imatge i el seu reflex, és a dir, són gairebé el mateix. No? El Joker no té cap sentit d'existir si no és perquè existeix Batman, i Batman no té, d'alguna forma, cap tipus de sentit si no existeix un personatge com el Joker.

Vull dir, imagineu-vos un tio com Batman, doncs, atrapant a carteristes. No tindria cap tipus de sentit, oi? De la mateixa forma, no existiria aquesta imatge d'absolut caos

0: i el Joker que directament ja ha creuat aquesta línia, però vull dir que estan molt a tocar d'alguna forma. Sí. I de fet, la tesi del Joker durant la pel·lícula tota l'estona és que tothom està a un mal dia de tornar-se boig i ho demostra amb el Harvey Dent, amb el personatge d'aquest policia, aquest fiscal, el Dos Cares, que després es converteix en Dos Cares. Era un tio recte, el Caballero Blanco de Gotham, en contraposició al Caballero Negro de Gotham, que és el Batman, i amb un mal dia, el Joker sap jugar amb la seva ment el suficient per empujar aquesta ment cap a una bogeria doncs, desaforada, que és el que intenta fer amb Batman tota l'estona, no? D'alguna forma. I bé, doncs, d'alguna forma, els dos el que estan fent és seguir uns valors propis. Vull dir, el que passa és que Batman dona la casualitat que aquest pirat, aquest xiflat, que li dona per fer el bé. Però quin bé? Vull dir, qui escull? Els dos estan fora del sistema, no es regeixen per cap llei. Estan, llavors, ha donat la casualitat que el que Batman creu que és bo resulta que normalment ho és. Uh-huh. Però no hi ha res per sobre d'ell. Ell jutja i ell també castiga. Per tant, és el que dic, està molt a prop. En canvi, el que està dient el Joker és tota aquesta moral que t'has posat per sobre de no matar, de ser un tio bo, en realitat és una excusa que t'has posat tu.
1: Són els seus manaments.
0: Exacte, però te'ls has posat tu com te podries haver posat uns altres, perquè tu el que passa és que tens un trauma d'infantesa i el treus per aquí.
2: Què és el que passa amb tots els villans, no? Bàsicament, que miren, o sigui, són dolents perquè hi ha alguna cosa que els ha fet així, i llavors miren enrere, no? Penso en Garfio, per exemple.
0: Després parlarem d'un que no, però sí, normalment és bastant així. Hi ha un origen, no? que explica tot això, però realment el del Batman és un tio que doncs, ha decidit la violència i ell es posa aquesta consigna moral de que ho fa pel bé. Però el que està dient el Joker és tot això que t'has muntat és cosa teva. Vull dir, en el fons, ets un tio que està fora de la llei fent el que li dona la gana perquè pot. I llavors, em sembla que és com, un cop veus aquesta pel·li, amb aquesta identitat, amb aquesta doble identitat d'un origen comú, perquè d'altra banda també Batman explica tota la seva vida a través de l'assassinat dels seus pares. Però, en canvi, el Joker també se'n riu d'això, perquè, si us hi fixeu, dona tres o quatre versions de l'origen comú com dient, és que és igual, l'origen comú. El que està passant és que ara mateix som dos tios que estem fora de la llei i fem el que ens dona la gana i ens contraposem l'un a l'altre, no?
2: Sí, que en aquest sentit Batman també es podria posar l'excusa d'haver tingut una infantesa traumàtica, no? Al final, amb l'assassinat dels pares.
0: Clar, per això, però vull dir que l'assassinat dels pares en realitat és una excusa que et posa ell, entre cometes. També. No? I per comparar una mica, podem comparar-ho amb el Joker de Joaquin Phoenix,
2: sí.
0: Que si fixeu és completament diferent, entre altres coses, perquè a la pel·li no hi ha un Batman. No hi ha res contra qui s'està oposant.
1: És ell sol.
2: Es centra en la seva personalitat.
0: Sí, i de fet, el que no dona por, el que dona és pena gairebé, llàstima.
2: Sí, et fa generar empatia, no?
0: Exacte, és un tio que, doncs, que aquest trauma d'infantesa no l'ha pogut expressar en contra de ningú i el que és un tio, doncs, trist, una persona...
2: Està malalt.
0: Clar, una persona que a mi em dona, fins a cert punt, evidentment, perquè arriba un punt que comença a matar gent, però tendresa d'aquest pobre tio, no?
1: Abans de matar, sí.
0: Abans de matar, sí. Després ja jo no l'excuso. Però és això, la diferència entre el Batman, entre el Joker de Heath Ledger i el de Joaquin Phoenix, en realitat és només contra què s'està oposant, d'alguna forma. El de Joaquin Phoenix s'està oposant al sistema. Vull dir, jo sóc així i d'alguna forma la societat m'ha obligat a ser així, jo no puc, vull dir, el tio intenta...
1: Ho canalitza d'aquesta manera.
0: Exacte, el tio intenta d'alguna forma doncs, entrar en societat i no pot, no? I llavors jo crec que d'alguna forma aquesta imatge d'una imatge i contraimatge en un mirall és molt potent i fa que en aquesta pel·lícula el dolent sigui un dels més famosos de la història.
1: Exacte, és molt visual aquesta contraposició, molt ben explicat.
2: Sí, jo crec que l'exemple de Batman és molt clar en aquest sentit i que s'ha vist en diverses pel·lícules que s'ha utilitzat molt aquest personatge. Vale, aquest és el primer cas, en tenim un parell més.
0: En tenim un parell més. El següent és una pel·lícula que potser us sorprèn però que em sembla que té bastant de xitxa, el dolent. Estem parlant d'una pel·li de Pixar del 2004 i és Los Increíbles.

0: d'alguna forma. Si fixeu, el dolent de la pel·li dels Increïbles és Síndrome, que és aquest... De fet, en un principi era un nen petit i pèl roig que era un fan obsessionat amb Mr. Increïble i que si us hi fixeu, de l'amor a l'odi hi ha un pas, no? I és el que s'està demostrant a la pel·lícula. Ell és un fan obsessiu de Mr. Increïble i vol ser Mr. Increïble, vol tenir aquests poders, vol ser superfort i vol lluitar contra el mal i llavors s'apropa molt a Mr. Increïble i intenta doncs ajudar-lo a les seves històries. Què passa? Que no té poders. Llavors, això...
1: Se sent rebutjat i ho canalitza d'aquesta manera.
0: Ho canalitza d'aquesta manera, però clar, el que està dient Mr. Increïble és que tu entens els poders com una cosa molt guai, però en el fons jo tinc poders i és una responsabilitat, com a la pel·li de Spider-Man, utilitzar-los per lluitar contra el mal. Vull dir, no estic fent això per gust.
2: Clar.
0: Vull dir, però el nen no ho entén. El nen entén que l'estan rebutjant perquè ell no té poders i Mr. Increïble sí. Llavors, ell no ho entén d'aquesta forma, no ho canalitza i el que fa és un esquema bastant similar a les tragèdies gregues. És a dir, hi ha una cosa en la mitologia grega que es diu hibris, que significa el pecat de creure't per sobre del que ets. El síndrome el que no fa és entendre que és un humà i que com a humà no pot aspirar a estar al mateix nivell que Mr. Increïble, que Frozono, que... Llavors, el que fa és intentar estar per sobre de la seva condició d'humà normal. I diu, vale, si jo no puc tenir poders, jo no puc ser especial, el que faré serà eliminar tots els que tinguin poders i estandarditzar els poders d'alguna forma amb la tecnologia per evitar... O sigui, si ningú és especial, tots som especials, no? I és per això que crea aquesta tecnologia, aquestes màquines que aprenen soles i el que van fent és eliminant els diferents superherois per, d'alguna forma... democratitzar, no? D'alguna forma és una crítica a la meritocràcia, al si quieres puedes. És evident que no. Vull dir, per molt que ho intenti...
2: Hi ha una base.
0: Sí, per molt que ho intenti no serà mai capaç...
1: No, la condició de cada persona és individual, evidentment.
0: Exacte, i és impossible que jo m'esforci... Jo, per molt que m'esforci, mai arribaria a la NBA. Doncs ell també ha d'entendre que per molt que s'esforci mai arribaria a ser Mr. Increïble. Pot arribar a ser una gran persona, però no pot arribar a ser... Doncs un tio amb poders, perquè no els tens?
1: No, el que pot fer és el que fa, que és fabricar-se eines per...
0: Exacte, el problema
1: tenir
0: és...
1: Tenir uns poders que s'assemblin una miqueta a tenir poders, unes eines que s'assemblin una miqueta a tenir poders i després li dona l'ús que li vol donar.
0: Exacte.
1: Sobretot arran del rebuig que rep i a nivell emocional ho canalitza d'aquesta manera.
0: Aquest és el problema. La idea era molt bona. Jo tinc una ment que pot crear doncs, unes eines que m'ajudin a suplir aquestes carències que jo tinc per arribar al meu objectiu, el que passa que tot això parteix de l'odi. Parteix de l'odi d'una persona que s'ha sentit rebutjada, quan en el fons Mr. Increïble el que estava dient és compte, és que no em pots ajudar perquè llavors m'he de cuidar de mi i de tu.
1: Sobretot aquí el problema està en l'ús que li dona a les eines que ja ha creat, perquè
0: exacte.
1: Si tu tens la capacitat mental i teòrica per fer aquesta construcció, després l'ús que li dones és més important fins i tot que la seva creació.
0: Sí. Òbviament.
2: I que té una doble responsabilitat, la d'ell com a persona que té superpoders per utilitzar-la, per ja ho direm, utilitzar-los pel bé, i llavors també el de que té una família.
0: Clar, exacte, vull dir, és que se n'ha de cuidar d'ell i ara no pot tenir un tio al rere que realment seria un pes, seria una... Llavors, clar, el problema està en que Mr. Increïble no va tenir la cura de dir-li aquestes coses de forma correcta i el que va crear és un trauma d'infantesa que va produir tot la resta, no? I farem spoilers perquè la pel·li és del 2004, o sigui que no passa res. A les tragèdies gregues, normalment, el teu pecat era el que provocava la teva mort. I el que provoca la mort de Síndrome és mort per ell mateix per la capa. Perquè ell volia ser un superheroi tan fort...
1: Què dius, en sèrio?
0: Clar.
1: Per la capa?
0: Perquè se li va enganxar la capa, llavors...
1: Sí, és broma, l'he vist.
0: Vale. No, a veure si t'estic descrivint.
2: Fent-se el sorprès.
0: Spoiler del 2004. Però sí, jo crec que aquesta estructura de que el teu pecat és el que et causarà la mort és una cosa també molt potent i per això Síndrome em sembla un personatge tan interessant perquè no és un tio a l'ús que té una idea dolenta des de bon principi, sinó que al principi era una persona amb una idea, amb unes intencions bones. El que passa que a través de potser una falta de comunicació el que provoca és un villà.
2: No sé si és de... Clar, aquest és aquests villans que dèiem... No, aquest també té aquest trauma infantil, no? Com el primer, sí que deies, però que em portaves un que, diguem que no nace, però se hace.
0: Bueno, no sabem si es nace o se hace, perquè és probablement el dolent més diferent dels que porto, no? És una pel·li del 2007 dirigida per els germans Coen i és No espais para viejos. Bardem interpreta una de les burrades més fortes que he vist en el sentit d'actuació, perquè aconsegueix fer un dolent que no té origen, no té final, no té explicació, no és humà gairebé. Hi ha estudis que diuen que és l'adaptació d'un psicòpata més acurada al món del cinema, però és que jo crec que va més enllà d'això. Vull dir, el personatge de Bardem, que és Anton Chigurh, que és aquesta espècie de sicari que va buscant el protagonista de la pel·lícula per treure-li el maletín amb els milions d'euros, el que aconsegueix el Bardem amb aquest personatge és gairebé el mal en una sola persona. Vull dir, no pot, ho diu en algun moment de la pel·li, no es pot negociar amb ell, no es pot parlar amb ell, pots fugir, però és que et perseguirà. Vull dir, és gairebé el mal encarnat. Vull dir, no té esquerdes. És gairebé un robot. Funciona de forma mecànica.
2: Ja està programat així, no?
0: Sí.
2: Pel mal.
0: És gairebé... És que no és humà. És que gairebé és com el recipient que ha utilitzat el mal per expressar-se, d'alguna forma. No sé si heu vist la pel·lícula, però és una interpretació increïble. I tot això amb aquest pentinat que porta, que va escollir perfectament. Vull dir, ell ho confessa en una entrevista, que estava provant-se diferents pentinats perquè no sabia exactament com apropar-se a aquest personatge, i quan va veure aquest pentinat ridícul, estrany, va dir és aquest. I de fet, Bardem té certes reticències a l'hora d'escollir pel·lícules amb violència, però va entendre de bon principi que la pel·lícula anava més enllà d'una persona dolenta, perquè anava del mal, d'alguna forma, no? Mm-hmm.
1: Anava del concepte del
0: sí,
1: mal,
0: sí.
1: No més de la persona.
0: Exacte. És que Anton Chigurh a la pel·li és el concepte del mal. Vull dir, no, és que no és humà, és gairebé un ent. Vull dir, és una cosa espectacular. I també hi ha una altra vessant de la pel·lícula, i parlant del mal, i és que al principi el que veiem és el personatge principal caçant uns no sé què són, uns antílops, no sé què són, uns bitxos. I a poc ens adonem que ell, que és el caçador i que ha sigut francotirador a la guerra, i que en principi era l'animal alfa, o sigui, el predador, a poc es va convertint en presa, i també per un altre ent que és superior a ell, igual que nosaltres, amb un rifle, som infinitament superiors a qualsevol animal. Doncs, d'alguna forma, el que abans era depredador ara passa a ser presa contra una persona o contra una cosa que és extremadament superior i que no pots fugir d'ell, no? I aquest mal, que jo no he vist tantes vegades al cinema, em sembla que és una representació que va més enllà dels dolents que estem acostumats a veure, i és molt interessant. I si us hi fixeu, com a representació de que no és humà, tot s'ho juga a cara o creu. La vida de les seves víctimes se la juga a cara o creu. Perquè, d'alguna forma, si ell decidís, al prendre la decisió ja seria humà, perquè estaria pensant,
1: exacte.
0: O estaria sentint, estaria escollint. Però com que ell és...
1: És una màquina,
0: sí,
1: no té una presa de decisió.
0: No, ell ho tira, i si toca cara, doncs viu, si toca creu, morts. Però no ho he escollit jo, és el que ha sigut. Vull dir, jo només sóc el braç executor.
1: Exacte.
0: Sí.
2: O sigui, al final no té... De la mateixa manera que el mal no té cap referència amb ell com a persona, sinó que és automàtic, el mal que reben els altres també no és per cap motiu en concret, ni inclús per venjança o per odi, sinó perquè et toca.
0: Qualsevol d'aquestes coses implicaria un filtre humà, però, no, però al jugar-t'ho tot a l'atzar treus aquest filtre humà, perquè no hi ha ningú que esculli. Passa, i si toca cara estàs viu, si toca creu és que moriràs. No passa, vull dir, no ho he escollit jo, ho ha escollit alguna cosa i moriràs. I per això em sembla un personatge tan potent i tan ben interpretat, amb planos on està bevent llet, que sempre és una persona adulta amb un got de llet, sempre és com estrany, no? Ho hem vist també a La Naranja Mecànica o pel·lis així, com que xoca i crea una dissonància que aprofiten els Coen, que, com d'altres vegades, parlant de l'atzar a les seves pel·lícules, que ja hem portat moltes vegades, i creen aquesta obra d'art que passarà a la història.
2: Un atzar que, en aquest cas, porten cap a la maldat.
0: Exacte.
2: Del protagonista. Doncs, Juan Torres, moltes gràcies. Fem un repàs d'aquests tres villans que ens has portat avui en les pel·lícules de El Caballero Oscuro, Los Increíbles i No es país para viejos. I això, nosaltres villans, però tu, bon Jan. Que vagi
0: sempre
2: molt bé el cap de setmana, Juan. Fins la setmana
0: bé,
2: vinent.
0: Nois.
2: Gràcies.
0: Adéu.
3: Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 5 de julio, mójate por la esclerosis múltiple. Infórmate en mojateporlaem.org.
4: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
5: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
6: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
7: Verisure.
2: I acabem la setmana, com sempre, a ritme de Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
8: Molt bona tarda. Preparada per cantar, com et dic sempre que dius això de ritme de Marta Lozano, sembla que vingui a cantar,
2: jo
8: però no.
2: Jo ja et veig afinant.
8: Tu sí. Tranquil, Ferran, que no cantaré, perquè jo canto fatal.
1: Té bon ritme, jo l'he vist. Té fora bon... de l'estudi, té bon ritme.
2: Sí, perfecte.
8: Per ballar, però per cantar millor t'ho deixem a tu,
2: això,
8: Lola.
2: Sí. Això ja, cadascú, escolta, amb un micròfon davant, fem un dia màgia. De festa podem fer màgia de totes maneres. A veure, què ens portes de programació per aquests dies?
8: Tenim cosetes, tenim ganes de festa, sí. Ja ho diem, que quan arriba el bon temps és temps de música, i avui precisament comença el festival Cap Roig a Calella de Palafrugell, i el primer convidat és Bryan Adams.

0: Aquesta nit, a partir de les 10, els que van ser molt ràpids i van aconseguir entrades, perquè, spoiler, no queden entrades.
1: Ja, m'imagino.
0: Doncs aquests afortunats, afortunades, podran gaudir de la música d'aquest artista canadenc que en un format més íntim del que acostuma a fer en els seus espectacles, que això també és molt interessant. Sí, veure els diferents registres, podríem dir. Per tant, ell ho descriu com veu, guitarra i piano, com els tres elements d'aquest show acústic, que a més és molt interessant perquè només es podrà gaudir aquest any en aquesta cita a la Costa Brava, perquè només farà un concert aquí a Espanya. I com us deia, doncs, no queden entrades perquè, clar, tots els fans deien hem d'aprofitar aquesta ocasió.
1: Clar, és interessant. No sé si vindrà sol o amb algú, o serà ell, doncs, que hi ha cançons que les cantarà a piano i d'altres a guitarra.
0: Jo crec que va acompanyat.
1: Jo imagino que algú portarà, però com a molt una persona,
0: sí,
1: o,
0: no fa
1: o alguna veu. Perquè...
0: Sí.
1: És interessant veure Bryan Adams perquè, per exemple, ara l'estem escoltant, escoltem aquestes guitarres, aquesta bateria, llavors veure-la ara en un format tan íntim, penso que és original i és interessant també de veure. Al final totes les cançons són adaptables.
0: I deixa escoltar més la veu, també, en un format acústic, és la part positiva que té, de dir, escoltar realment la veu de l'artista.
1: Sí, i que ens porta aquestes veus del rock dels 80-90, que i tant. Molt bé, doncs això és interessant també perquè l'escenari és perfecte. Costa Brava, estiuet, és ideal el pla.
0: Sí, a mi m'encantaria anar-hi, la veritat.
1: Sí, ho estem venent com si quedessin entrades,
0: no,
1: em sap greu.
2: També divendres, comença cap de setmana.
1: També, exacte, no, és que és una manera de donar
0: perfecte.
1: El tret de sortida. Sí,
2: seria un molt bon plan si quedessin entrades.
1: Exacte, per aquells que ens estiguin escoltant i les tinguin, a gaudir-ho.
0: Exacte.
1: Què més tenim? A veure si hi ha oportunitat a les altres dues propostes.
0: Doncs sí, tenim una miqueta més de sort perquè d'un festival passem a un altre, en aquesta ocasió a Barcelona, perquè ja està tot a punt per donar el tret de sortida a una nova edició del festival Cruïlla.

Ens situem una mica en dates. Estarà aquest festival del dimecres dia 8 al dissabte dia 11 al Parc del Fòrum, que és habitual. Sí. Doncs això es torna a convertir en l'epicentre de la música en directe amb una programació que combina, com cada any, doncs, grans noms nacionals però també internacionals. Entre els principals caps de cartell hi destaquen Halsey, David Byrne, Pixies, Rigoberta Bandini, Bomba Estéreo, que els escoltàvem, John Batiste, René Rapp, Alice, Sense Enra, Zahara,

0: Els Pets, hi ha molts caps de cartell, ja sabeu que com són tants dies hi ha molt espai per portar artistes nacionals i internacionals. I bé, és una proposta que combina pop, rock, indie, música electrònica, sons més urbans, per tant, una miqueta de tot per tots els gustos.
1: A tots els gustos cas... que estem sentint ara, perquè l'Ismael de la Parra està, a cada nom que dius, estava fent retenció buscant...
0: Que ràpid que és.
1: Exacte, buscant cançons com aquesta dels Pets. Ferran, digues, perdona.
2: No, volia preguntar si aquest cas queden entrades, perquè l'ha venut molt bé.
0: Sí, perquè queden abonaments, el típic de que pots anar potser un parell de dies, si vols tres...
2: La completa no.
0: El què, perdona?
2: L'entrada completa tots els dies o només abonaments diaris?
0: Hi ha per diferents dies, però es poden escollir quants dies vols anar, tot això. Per tant, jo tinc la sort que podré anar-hi.
1: Molt bé.
0: El que passa que hi ha un grup que m'agrada moltíssim, que són els La La Love You,
1: sí,
0: però comencen a les 3 menys quart. I clar, el dia següent treballo i és com una mica 3 impossible.
1: 3 menys quart de la nit?
0: Sí, de la matinada.
1: Podríem. Ostres.
0: Sí, sí.
1: Vale, vale. No sabia que feien fins tan tard.
0: Sí. Sí,
1: val,
0: sí.
1: Val. I quins artistes podràs veure tu?
0: Doncs Alice és el que més em crida l'atenció i clar, com també és un festival que porten còmics i que hi ha diferents coses, jo crec que faré una volteta i agafaré una miqueta de tot el que hi ha.
1: Perquè és paral·lel, és a dir, mentre una estona, mentre una zona estàs veient Alice, te'n vas a un altre espai i tens una altra proposta.
0: I fins i tot de música alhora, que potser tens Bomba Estèreo en un costat i en un altre escenari que està allunyat perquè no es barregin els sons, tens a La La Love You, per dir-te alguna cosa.
1: M'agrada molt que això, que toquin diferents disciplines, com comentaves ara, i també diferents estils, perquè anem des d'una cosa més elèctrica, aquest punt de producció que t'han agafat Alice, que per això em sembla com molt interessant, a una cosa com molt intimista com és ara, no? Per exemple, que em sembla molt bé, una molt bona proposta. Sí,
2: de fet,
1: Ferran...
2: tu deies que t'agrada Alice.
0: Sí, jo estaré allà. Sí.
2: Isma.
1: Si tu haguessis d'escollir un d'aquests que deia ara la Marta, Ferran, amb quin et quedaves?
2: Alice,
1: també.
0: Doncs apa, divendres anem. A tu també t'agrada, em sembla,
1: Lola? Sí, m'agrada. Potser em quedaria amb Zara, però, perquè Alice ja l'he vist, però sí.
0: Per anar
1: descobrint
0: nous artistes.
1: Exacte, nous artistes. Sí, sí. Molt bé, doncs això pel que fa al Cruïlla. Encara queden abonaments, per tant, en aquest sentit, bé.
0: Queden entrades i al mateix dia, un altre concert que també queden entrades, afortunadament, és el de Charlie Puth, que actuarà el pròxim dimecres a Barcelona també, dins de la programació del Bards Festival, que està al Poble Espanyol.

0: El dia 8, com us deia, podrem gaudir en directe de temes com aquest Attention, We Don't Talk Anymore o See You Again, i potser també els que hi vagin podran gaudir d'algun avançament del seu pròxim disc, perquè està treballant en aquest nou projecte i, per tant, doncs, potser fa com la Rosalía l'altre dia a Los
1: Angeles. Sí, seria intel·ligent,
0: no? De dir, bueno, dono aquí una pista de com serà el nou treball.
1: Sí. Ostres, això de la Rosalía no ho sabia.
0: No? Sí, doncs va deixar escoltar un minutet, minut i mig. I què tal? Doncs bé, com sempre.
1: I segueix l'estela del que ha fet fins ara, o no?
0: Podríem dir que sí. Clar, és que ha tocat ja tants pals.
1: Sí,
0: que,
1: ja, sí. Ja. Però sí, vull dir, de looks o se'n va més a estil motomami?
0: No, més looks.
1: Més looks, eh? Sí. Ah, doncs tinc ganes d'escoltar-ho, això
0: sí,
1: no ho sabia.
0: Sí, després.
1: Després li faig un cap d'ull. Sí.
2: I després se'n van a veure a Espanya, a l'estadi.
1: Exacte, sí.
2: En Penélope Cruz, Javier Bardem...
0: Que enfocaven més a la Rosalía sí, que en el partit. No? Però sí.
1: En fi, sí, vale, sí. Doncs Charly Puth també una molt bona aposta, aquí del Bart.
0: Sí, com dèiem, queden entrades, el concert començarà a 9:15 i bé, com us deia, serà el dia 8, que és el dimecres.
1: Doncs reguitzell de propostes avui de la mà de la Marta, sobretot perquè ara és època de festivals i per tant els noms són uns quants, sí. Ja els heu sentit, o sigui que si ahir no teniu plans pel dia 8 i fins l'11, teniu totes les opcions del Cruïlla i també el 8 Charly Puth. Anem ara a actualitat, que tenim tres protagonistes avui.
0: Sí, perquè parlàvem ara fa un moment de futbol i de la Rosalía i tal, doncs continuem parlant-ne perquè hi ha noves incorporacions per l'espectacle de la final del Mundial 2026.

Bé, ja sabeu que el dia 19 d'aquest mes de juliol es jugarà a la final del Mundial i a més s'oferirà un gran espectacle musical, que és una novetat que ja hem comentat en alguna ocasió perquè realment s'ajuntarà artistes de la talla de Shakira, Madonna i BTS. Aquests eren els tres que es coneixien fins ara, però aquesta setmana s'ha donat a conèixer que Robbie Williams i Laura Pausini també hi seran allà.

0: A veure, explica'ns això, Marta.
1: Bé, aquesta és una cançó que vam escoltar també fa uns mesos aquí a la Brúixola, perquè va ser també doncs, una unió que no esperava, més com l'himne oficial de la FIFA, i per tant és com... Tenim l'himne del Mundial, que al final són dos, el d'Andrea Bocelli, el de Shakira, i ara aquest és l'himne de la FIFA. I clar, com són també representatius d'aquesta organització, doncs estaran allà cantant aquest himne.
0: I qui canten són Robbie Williams i Laura Pausini?
1: I Laura Pausini.
0: Home, m'encanta. És que jo Laura Pausini, ja sabeu que m'agrada perquè té una potència vocal, és que té una potència vocal espectacular i vaig tenir l'oportunitat de veure-la de molt a prop i era increïble. O sigui, de veritat, increïble. Va tocar tots els pals, tots els gèneres, fent versions, perquè ha fet un... L'últim ha volgut explotar la seva vessant més, doncs, el seu últim treball d'intèrpret, no tant com a compositora. Llavors, aquesta és seva, però després n'hi ha d'altres, ha versionat cançons des d'Alejandro Sanz fins a Madonna. És a dir, que mira, allà podrien fer una isla bonita, que és una de les que versiona, ja que Madonna també ara. I la veritat és que està tenint un èxit, i és que és espectacular.
1: A sobre és molt divertida,
0: sobre l'escenari,
1: no?
0: Sí. Parla molt, però crec que l'última vegada es va saber, si no, és veritat, ella ho diu, que parla molt, ja ho diu des del principi, però és veritat que crec que va ser la mesura exacta, l'última vegada al Palau Sant Jordi, ara 3 hores de concert, però va cantar molt, molt, molt. O sigui, jo ho recomano moltíssim, la gent que li agrada, i hi ha gent que potser, jo tampoc anava amb expectatives, i recomano moltíssim aquest concert, la veritat.
1: Que guai, doncs quan torni ja
0: sí.
1: Intentem anar-hi també.
0: Ja parlarem d'aquesta final del Mundial perquè tinc ganes de veure què és el que passa sobre l'escenari amb tanta gent.
1: Doncs sí, és que pot ser un show
2: sí,
1: molt...
2: Sí, serà una mica una còpia, bueno, estil americà.
0: Sí,
2: estil americà de Super Bowl, buscar molta escenificació a la mitja part perquè els aficionats doncs, disfrutin, gaudeixin també l'espectador, però estil americà, podríem dir.
1: Sí, bueno, no sé si vau veure que un dels...
2: Nord-americà, Gallagher... nord-americà.
1: Sí, doncs van criticar, perquè el Chris Martin, el líder de Coldplay, és com... la persona encarregada d'escollir els artistes i tal. I això crec que era Liam Gallagher, que ja sabeu que és molt crític amb tot, doncs sí. Va dir que no hi havia cap necessitat, que s'havia viscut el futbol fins ara sense això, sense aquesta necessitat de fer tot un show i que no li semblava bé perquè aquestes persones clar, no eren clar, persones exacte. De futbol. Es va quedar a gust.
0: Tot és cultura.
2: I veurem un cop el següent Mundial, que de fet és el d'Espanya, Marroc o Portugal, si també es fa això. És a dir, si només és una cosa nord-americana, o és una cosa que la FIFA implementarà?
1: Jo crec que sí, perquè com veuen a nivell publicitari i tal, clar, la Super Bowl és
2: un moment
1: de vendre molt.
2: I l'anunci d'aquell moment, després de la mitja part de Super Bowl, és un dels més cotitzats de Nord-Amèrica.
0: Sí, i tant. Sí, sí.
2: Com el de les campanades després de...
1: També, és una mica exacte. Això. Sí, sí, sí.
0: Molt bé, què més?
1: Doncs mira, ara que deia això de Chris Martin, parlem de Coldplay perquè no és que tinguin nova música, precisament, però tenen novetats. Aquesta setmana ha sortit a subhasta uns enregistraments inèdits dels primers anys de Coldplay, que inclou doncs, això, maquetes, mescles alternatives, material que mai havíem escoltat perquè no es va arribar a publicar d'aquestes primeres sessions d'estudi, i entre les peces més destacades hi figura una maqueta acústica de Chris Martin, composta com a proposta per la pel·lícula de James Bond, The World Is Not Enough, del 1999. Jo no tenia ni idea que s'havien presentat i, bueno, òbviament no va sortir escollida aquesta cançó, però és una peça que hi ha moltes ganes de poder escoltar.
0: Clar, perquè llavors no la van publicar igualment.
1: No, es va quedar això, en un calaix.
0: Doncs m'encantaria escoltar això,
1: Sí, sí, sí. I bé, doncs aquesta subhasta amb tot això romandrà oberta fins al 19 de juliol, que és el dia de la
2: final.
1: Exacte. Sí, sí, i clar, ha despertat molt d'interès entre els seguidors de la banda, sobretot amb calés, que és aquesta gent que pot comprar aquest tipus de coses, pel valor històric, podríem dir, d'aquest material.
0: Clar, per la relació amb James Bond, també.
2: I alerta fins on arriba aquesta subhasta.
0: Sí, sí, exacte, que això, evidentment, serà una recaptació de diners important,
1: segur.
0: De ben segur.
1: Segur, segur.
0: Acabem amb Karol G.
1: Doncs sí, acabem parlant d'ella perquè va ser la gran convidada sorpresa del concert de Rosalía a Los Angeles.

0: Bé, Karol G va participar en el ja popular confessionari que Rosalía fa abans d'interpretar la cançó La Perla. I durant aquesta conversa, la colombiana, la Karol G, va explicar una experiència personal sobre una antiga relació en què la seva parella evitava celebrar els aniversaris amb ella. És una cosa molt rara.
1: Molt curiós, eh?
0: Sí, i diu que el moment més dolorós, concretament, va ser quan tots dos havien de marxar de viatge pel seu aniversari, era com que havien superat aquesta prova de dir, va, vinga, aquest el celebrem junts.
2: Prova entre cometes, eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, no hauria de ser-ho. No hauria de ser-ho.
0: Clar,

0: Clar, i el més trist de tot és que la va deixar a la sala d'espera de l'aeroport.
1: De l'aeroport, és increïble. O sigui, que et fan pensar, aquest cop sí, a l'últim segon.
0: I a l'aeroport, que és com més dramàtica, saps?
1: Sí, sí.
0: Doncs sí, sí. I bé, diu que va optar per baixar les maletes i posar un punt també en aquesta relació.
1: Jo crec que va ser el preludi perfecte per donar pas a la perla, de les històries més perles que crec que han pogut portar en els confessionaris de Rosalia.
0: I tant.
1: Marta Lozano, com sempre, moltíssimes gràcies. Divendres vinent més, que vagi molt bé, molt bona tarda.
0: Igual.
1: Com m'agrada acabar la setmana amb Coldplay, tot s'ha de dir. Nosaltres ens acomiadem aquí amb tot aquest repàs cultural que hem fet aquest divendres. Hem parlat de literatura, de cinema, de música. Poden apuntar també aquestes propostes culturals que ens ha comentat la Marta de cara al cap de setmana. I tornem el dilluns vinent, com sempre, amb tota la informació. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
2: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
3: Hola, hola, molt bona nit, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres 3 de juliol de 2026. Fins a les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Juan Carlos García al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.

0: Para el partido de España, Portugal me da un 2 de miedo. O sea, porque les veo tiesos, porque no han hecho ni un buen partido en lo que va del Mundial. Y llevan 4, sobre todo por la sensación de que España va para arriba y Portugal llega algo tieso a los encuentros. Y luego, por llegar a un punto en el que a veces la segunda parte de Croacia ayer, que pasa por encima a Portugal, y no sé si nos queda toda la sensación de que es injusto clasificado, pero bueno, ayer el propio Matanovic reconoce que en esa última jugada toca el balón, así lo dijo en zona mixta, luego Modric se equivoca disparando esa a FIFA de que si hubiera sido al revés igual no lo pitan, y luego con el punto este de que ayer vivimos algo histórico por lo que son los dos jugadores y porque a Modric igual no le vemos más con la camiseta de Croacia y que tal y como dijo la hermana de Cristiano antes, pues estamos en ese punto de ver a Cristiano en las últimas también. No sé, este Mundial nos está regalando leyendas que vuelven a su mejor nivel, más que los bichos que tenemos ahora, y creo que a nivel de iconos y a nivel de los mejores jugadores del mundo están apareciendo todos, y es un regalo para la vista. Pero bueno, a ver qué sale del lunes que viene. Un besito para todos, chao.
1: Vuit i 43, de seguida la tertúlia, abans l'Espanyol acaba vacances, dilluns tornada a la feina, José Agustín Gómez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Albert. La primera plantilla perica deixarà enrere les vacances el proper dilluns quan torni a la feina amb les habituals proves mèdiques i físiques. Per ara, només una cara nova, Àlex Calatrava, és la primera i única incorporació que ha fet al club perico des que es va obrir el mercat fa ja 3 dies. Veurem si d'aquí al dilluns es fan oficials les arribades de Hartman i Moscardo. Si no canvia res, al primer dia de feina estan cridats 28 jugadors més els del filial. La meitat d'aquests podrien deixar el club abans que es tanqui el mercat, tot depenent del que es pugui fitxar. Recordem que l'única sortida que s'ha produït fins ara és la d'Hugo Pérez cap a la segona divisió portuguesa. El proper hauria de ser Justin Smith. Tot semblava engestit per anar cap a l'Eldense, però les negociacions s'estan allargant. Jugadors com Omar Sadiq o Paul Tristan podrien rescindir els seus contractes. Bauza, Marcos Fernández, Javi Hernández i Rui Hinojo, com va succeir la passada temporada, tenen pretenents per anar cedits. El lateral esquerre segueix sent el que té més opcions de quedar-se, però, com dèiem abans, tot depèn de les possibles incorporacions que es puguin fer en les seves demarcacions. Salinas i Rubio també estan en la carpeta de sortides, tenen mercat, però són operacions encara per escalfar. Grajera i Pablo Ramón tampoc entren en la planificació de la nova temporada. El migcampista ha rebut l'interès d'algun club de segona, però la seva fitxa és, hores d'ara, un problema a negociar. L'Espanyol voldria un traspàs, però no té moltes portes obertes per a aquesta opció. El defensa segueix al punt de mira del Racing de Santander, on va jugar cedit la passada temporada. I tres canterans com Antonio Roca, Jofre i Rubén Sánchez tenen també un interrogant posat respecte a la seva continuïtat. Roca és qui més números té per sortir, ja que ell mateix jugador vol tenir més minuts que la temporada anterior i amb tot el que es vol signar aquí ho tindria molt complicat la propera. Dilluns, tornada a l'escola, molts deures encara per fer de cara a l'inici del curs 26-27.
1: El Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar-hi enviant un Bizum al codi 02076-02076 o a través del web comiteemergencia.org. La teva ajuda és essencial. En una emergència com aquesta, cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
3: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
4: El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
5: Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
6: Con Verano Citroën cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Gairebé la rima, 9 i 29, i comencem la pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Què ens deixa aquest divendres 3 de juliol al marge del futbol, José Agustín?
2: Tot a punt perquè demà es celebri la primera etapa del Tour de França 2026 pels carrers de Barcelona. Una etapa contra la lotja per equips de 19,6 quilòmetres que finalitzarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i que, com a gran novetat, no donarà un temps únic per tot l'equip, sinó que cada corredor tindrà el seu temps individual. D'altra banda, novetats a la secció de futbol sala del Barça. El pivot brasiler Fitz deixa el club barcelonista després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte que tenia fins al 2027. I Lucas Granda renova amb el club blaugrana fins al 2029, sortint cedit per jugar la propera temporada a Indústries Santa Coloma. Per últim, la selecció espanyola de bàsquet ja es troba a Geòrgia, on jugarà diumenge contra el combinat local en partit corresponent a

0: a la classificació pel Mundial del 2027 a Qatar. Ahir, els de Chus Mateo van superar en claredat a Dinamarca, 109-81, amb 20 punts per Pierre Oriola i 11 per Joel Parra.
1: Un gran número de personas han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda urgente puede salvar vidas. Envía Bizum al 02076 o entra en comiteemergencia.org.
2: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
3: A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats. Víctor Llucià.
4: La vida ens du per camins insospitats, ens posa davant de circumstàncies impensables. Això succeeix, pot semblar un tòpic, però és tal qual. Només així s'explica que un amant de l'alpinisme pateixi un gravíssim accident, estigui un mes en coma, hagi d'aprendre a caminar de nou i anys després faci travessies de 34 quilòmetres nedant. Aquesta història no l'explica un llibre de ciència-ficció, és una història real, la que explica La travessia infinita, editat per Ara Llibres, i aquesta nit tenim a l'estudi atapeït perquè ens visita el Jere Mateo, el protagonista de la història que avui ens ocupa. Què tal, Jere, com estàs?
5: Hola, encantat d'estar aquí.
4: I també l'Adam Martín, periodista i escriptor. Què tal, com estàs, Adam?
6: Hola, què tal? Atapeït ho dius per ell, perquè ocupa molt espai.
4: és veritat. No, tots dos, perquè és un llibre escrit a quatre mans, no? Com ha estat una mica el procés?
6: Sí, bàsicament el llibre està basat en entrevistes que hem anat fent, o que vam anar fent, perquè ja fa una mica de temps que vam fer el llibre, i converses, bàsicament, i aleshores, a partir del que ell m'explicava, doncs jo afegia una mica... Era una mica complicat, perquè ell m'explicava les coses que li passaven pel cap i les coses que van passar realment, i jo a partir d'aquí havia de fer un llibre, no? I aleshores m'havia de posar una mica en el seu lloc i barrejant allò que ell m'havia explicat, més el que jo pensava que podia haver pensat, sentit i tal, és com es fa el llibre, no? Però sí, és a quatre mans, total.
5: Sempre que es presenta l'Adam, diu que és escriptor i periodista, i jo afegiria i psicòleg. Uh-huh. Com a mínim des de que vam fer aquest llibre, perquè a l'inici era tot molt caòtic i ell va aconseguir posar una miqueta de coherència a tot el meu relat, sí.
6: De fet, ens vam conèixer pel llibre. O sigui, ell i jo ens coneixíem de retruc d'haver nedat al mateix mar, diguéssim, algunes travessies, però no ens coneixíem. I com que ens vam conèixer a partir del llibre, pràcticament ja la segona conversa ja va ser parlem del llibre, no?, una mica. Però converses en vam tenir, jo què sé, quants en vam tenir? 8, 9, 7?
5: Sí.
6: Al principi era, 45 minuts, una hora. Què va? Estàvem dues hores 30. Perquè les sessions de psicòleg són molt
4: llargues. Hi ha bars que continuen oberts gràcies als cafès i al que heu pres,
6: sí,
4: eh?
6: Sí, vam dinar, vam fer cafès, vam esmorzar, vam fer de tot.
4: A veure, Jere, traslladem-nos fins al 14 d'abril del 2015. Estàs escalant el Mont Blanc d'Utacul, un cim dels Alps, més de 4.000 metres, amb el Salvi, el teu amic, pateixes un accident fatal. Aquest accident li provoca la mort d'en Salvi, després de patir una caiguda, no?, 100-150 metres, ja et dic, en aquest Mont d'Utacul. Et despertes més d'un mes després a l'hospital, més d'un mes en coma.
5: Sí, quan em fan la pregunta torno allà, perquè ja suposo que forma part del trauma, que encara tinc sentiments ancorats allà, i sí, jo desperto els primers dies. Sí que és cert que el llibre se'n parla una miqueta, però per posar en context, jo desperto que el meu cervell no funciona ni molt menys. De fet, la primera setmana despert no recordo absolutament res, m'han de repetir les coses constantment, i sí, ja quan prenc consciència del que ha passat és a partir de que pregunto i recordo que havia anat amb el Salvi i em diuen que havia mort a la caiguda.
4: Què t'expliquen o què tu recordes d'aquells dies?
5: Sí, ja sóc un caos després de l'accident, imagina't just després. Pensa que jo no retenia la informació, o sigui, jo podia preguntar una cosa, em responien i acte seguit tornava. El meu cervell anava al 10% del que va ara, llavors era el record que tinc, sobretot és de l'amor i de por. Amor perquè en aquell moment era molt primari. i la mort de la meva família al meu costat, i por de la incertesa de no saber què, ni què havia passat, perquè no ho recordava, ni què estava per venir.
4: Les seqüeles segurament no són super evidents a vista des de fora, és cert que has de caminar amb un bastó, però a què et condiciona, o quines són les seqüeles 10 anys després de l'accident, què és el que condiciona la teva vida quotidiana?
5: Físicament visc amb dolor crònic, sobretot especialment de cintura cap avall per totes les fractures que vaig tenir. Això en certs moments, com ara quan ve canvi de temps, doncs la deambulació em costa bastant, i a nivell cerebral no es nota molt, però control de la impulsivitat, control de les emocions, memòria, el meu cervell no funciona ni molt menys com funcionava abans.
4: En el llibre ho deixeu, és evident, perquè tu hi ha un moment que esteu asseguts en un bar i li preguntes, ara mateix, quin és de l'1 al 10 el teu nivell de dolor, no? I et diu, no sé si 7, per exemple, i és un moment on esteu els dos relaxats i prenent alguna cosa.
6: Sí, estàvem
4: tan tranquil·lament. No som coincents, no? Segurament.
6: No, però és que el més fort no és el dolor que sent el Jere quan està assegut ara mateix, no? El més fort és el dolor que sent quan està nedant. Uh-huh. Escolta, jo també faig aigües obertes i jo no faig aquestes megadistàncies. Allò, la que sento una mica de dolor, jo em començo a preocupar, jo començo a pensar que alguna cosa no funciona, dius ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ell, el seu punt de dolor basal ja és molt més elevat que el meu després de 10 quilòmetres nedant. Uh-huh. O sigui que el seu punt de partida és aquest. Per tant, això diu encara més de la resiliència que té i la capacitat per suportar el dolor que té nedant 34 quilòmetres, no?
4: A veure, en quin moment descobreixes la natació? Crec que és al Goodman, amb la Maria, que és la teva entrenadora, i al principi no pots fer ni una piscina. O sigui, no et veus capaç. Sí que ho podies fer, però no t'hi veus capaç.
5: No, és una de les coses a les que ens hem d'enfrontar la gent que adquirim discapacitat és el fet de tenir molts prejudicis i sempre creus que no podràs fer moltes coses, i la Maria és fonamental a la meva vida perquè m'ensenya que hi ha límits però que els hem de trobar, que no podem renunciar abans d'intentar-ho, i això és el que em connecta un altre cop amb l'esport, amb posar-me reptes bèsties, en aquest cas amb la natació, perquè els altres esports no em donaven aquestes emocions, i el que m'ha portat fins aquí, sí, sí.
4: És traslladable l'amor per la natura, per l'alpinisme, per la muntanya, amb l'amor per l'aigua? És a dir, són dos medis que són molt diferents en el sentit més físic de la paraula, però després els sentiments que tens...
5: Jo, les emocions que tinc quan haig de fer una travessa de llarga distància com la que faig ara actualment, és exactament el mateix. Canvia l'entorn, el medi, però tot, la preparació, el repte amb tu mateix, el contacte amb la natura és la que mana, no manes tu, tot exactament igual que la muntanya.
6: Ja meduses.
5: Sí, molt grans.
4: I balenes en algun moment? O...
5: Sí, taurons. Aquest estiu vinent ens trobarem segurament taurons. Sí, sí.
4: Ara aprofundirem en aquest repte, però també crec una cosa, després de llegir el llibre, planteja més dubtes, et fa més preguntes, perquè el Jere se les fa, de les respostes que dona, segurament, no? O sigui, no és un llibre, em refereixo per donar una lliçó.
6: No, és que jo vaig fer un esforç.
4: No intenta... És una mica aquest objectiu, llavors.
6: Jo vaig fer un esforç molt gran perquè no fos un llibre ni moralitzant, ni alliçonador, ni que fos exemple de res, però això va ser cosa meva, però vam coincidir amb això, sense parlar-ho, realment. Perquè és una cosa que crec que vaig captar, sense que ell m'ho digués, després sí que n'hem parlat i tal, però sense que ell m'ho digués vaig veure. Aquest tio no vol ser model de res. Uh-huh. Aquest tio no vol dir, jo sóc capaç, per tant, tu també. Cada persona és una illa, cada persona és una vida, cada persona és un món, i cada persona fa el que pot, i el que vol, i el que és capaç de fer. I la lliçó que sí que crec que es pot aprendre de tot plegat és, i potser tots plegats podem fer una miqueta més, però dins de les nostres possibilitats, no? I a la vida més, no hi ha respostes pràcticament enlloc. Tu veus una sèrie, veus una pel·lícula, tot queda tancat, el dolent acaba a la presó, la trama secundària s'ha resolt, tot plegat, però a la vida això no passa, no? I aquest és un llibre sobre la vida i no podia ser tot perfecte i quedar tot tancat.
5: És molt frustrant qua tu estàs o sigui, qüestiona't si algú et diu el que has de fer com un dogma, perquè a Goodman és molt frustrant quan estàs al principi de la rehabilitació, en què tots són dubtes, que vingui algú i et digui has de fer això perquè et funcionarà, perquè com deia ell, cadascú és una persona, i jo ara, com a mi em frustrava molt, intento no fer això, perquè el que a mi m'ha funcionat, me'n recordo una vegada a una xerrada a un institut, que em va venir un noi i em va dir, però què faig jo si no sé nedar? troba el teu camí, que el trobaràs, no de ser nedant.
4: Un dels meus capítols preferits, segurament també perquè és...

0: És molt breu, però és super intens el de l'habitació fosca, no?
1: Sí.
0: Jo crec que t'obres allà... El concepte és que és una habitació on no deixem entrar a ningú, tots tenim una mena de pantalla al davant, aprofundeix sobre l'habitació fosca.
2: Sí, li vam posar el nom a la vegada que parlàvem amb el... I ell ho va entendre també, perquè al final ell també n'és d'aigües obertes. Quan tu portes el teu cos al límit, el cervell és qui... intenta prendre el control, el cervell, entenent-ho com una cosa externa, diferent a nosaltres mateixos, que et diu fora d'aquí, i quan sobrepasses això, entres a un espai on estan tots els teus dimonis, les teves pors. Li vam posar l'habitació fosca perquè l'espai de la merda quedava molt lleig com a títol.
0: I... ha jugat un millor ganxo, segurament. Però...
2: segurament. Allà és on està tot pendent per arreglar i... és cert que cada cop que faig una travessa, quan més dura és, més merda trobo a dins, però surto molt més reforçat quan acabo la travessa, i per això és tan important per mi la natació i aquests reptes.
0: Necessites, no sé si sentir dolor, però al final és la teva benzina, la teva gasolina per...
2: Sí, això és una cosa que va trobar l'Adam, perquè jo li anava fotent el rotllo, i al final, quan ho vaig veure escrit, vaig dir...
0: hòstia, és tal qual el que sento, no?
2: Era això el que volia dir. Però sí, al final, portar el meu cos al límit em connecta amb el Jere dels primers dies a l'hospital, em fa recordar què va passar i em fa recordar per què faig tot això des d'un punt de vista emocional, em connecta amb tot allò. Llavors, connectar em dona energia per continuar. Sí,
1: sí, això és la cosa, jo crec que la cosa més maca del llibre, segurament, no? I la cosa més difícil d'entendre, potser, que és que pot ser una cosa i la contrària alhora. O sigui,
2: així sóc jo, sí.
1: Clar, l'accident és una cosa desastrosa, és la tragèdia més gran que li pot passar a una persona, no? Que es mori el teu amic, però també és la gasolina que fa que tiri endavant. Ell no està fugint de l'accident, sinó que està anant cap a l'accident cada vegada, perquè ja hi ha coses que li serveixen, d'alguna manera per honorar la memòria del Salvi, segurament, però després també per seguir, per tirar endavant, no? Si et quedes al sofà i només estàs pensant que ets un desgraciat i que t'hauries d'haver mort tu, que això també ho pensa, però no només pensa això. Pensa moltes altres coses, perquè les persones són complexes, no? Però si s'hagués quedat al sofà seria una piltrafa humana al Jerez, segurament. Sí. Però la cosa és aixecar-se i fer qualsevol cosa. Ja no cal que sigui nada, és igual, macramé, però...
0: Sí, sí, no has d'anar de 40 quilòmetres
2: sisplau,
0: al mar.
2: Que cadascú faci
0: No és recomanable, tampoc.
1: Sisplau, nens i nenes, no ho proveu a casa. Sobretot perquè no teniu 40 quilòmetres de mar, però...
2: Correcte.
0: Què és el Seven Oceans? A veure, és una bogeria que han fet molt poques persones a...
2: Sí, 35, crec que...
0: 35 persones a la història de la humanitat, imagina't. Sí. En què consisteix?
2: Això són 7 estrets que l'Organització Mundial d'Aigües Obertes va establir que eren els 7 estrets més icònics del món i que qui els fes seria un gran nedador d'ultradistàncies. I jo, quan vaig començar a nedar en aigües obertes, que això de l'Ocean Seven era... ni ho tenia clar, veia que la gent quan em veia només veia el meu accident i la meva discapacitat, i era una cosa molt frustrant. I com sempre a la vida... sóc un flipat, sempre ho dic, vaig trobar aquest repte i vaig entendre que si feia aquest repte podia demostrar a la gent que la meva discapacitat no deixa de ser una característica més de la meva vida, que hi ha coses de la meva discapacitat que em fan més capaç de fer l'Ocean Seven i que quan ho acabés podria tenir certa autoritat com per dir als altres que deixessin de mirar el que no puc fer i veiessin tot el que puc fer.
0: I hi ha un punt d'ego també, és a dir, de satisfacció personal.
2: Sí, però no és el que més em motiva. Hi ha el repte d'aquest estiu al Canal del Nord, on les aigües, el moment més calent van ser 15 graus.
0: Bueno.
2: I amb meduses gegants, i bueno, va ser tot molt divertit. Quan estàs nedant allà, el teu ego no és el que t'empeny, perquè hi havia altres nedadors que els va portar l'ego i els van acabar sortint per hipotèrmia. Has de tenir un perquè. I el meu perquè, com deia abans l'Adam, que no s'oblida mai dels detalls importants, jo nedo per canviar una miqueta la percepció de la gent i també com un record, i és el moment en què sento més a prop el Salvi. Llavors, allà l'ego se'n va a la merda parlant en plata, però hi ha un punt d'ego també, si no, el podria fer.
0: Ja has completat els 3 europeus, el de Gibraltar, fàcil, no? 14 quilòmetres, podríem dir, a l'abast de qualsevol persona, més o menys.
1: Molta gràcia. M'han convidat igual al

0: o solo atendemos con cita previa. No nos queda en su talla. Para hoy estamos ya completos. Solo pago en efectivo. Uno no siempre escucha lo que quiere, ¿no? Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
2: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
3: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
4: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.